0: Apaga la llum que el meu DJ controla.
1: El millor so de l'estiu a Flash FM.

0: xarxes. Instagram, TikTok, YouTube, uneix-te a la gran comunitat Flash FM amb el contingut més cafre, sessions exclusives, challenge i tot el que no hauríem de fer, però que no podem evitar fer.
1: Reels amb milers de visualitzacions, les novetats musicals més destacades
2: i la informació detallada de totes les festes Flash FM.
0: Forma part de la comunitat amb més ritme. Segueix Flash FM a les xarxes socials.
3: Mandanga de la bona.
4: Esto dice así.

Catalunya al ritme al marca Flash FM. Baix Empordà, 88.4. Platja d'Aro, Palamós, S'Agaró, Sant Feliu de Guíxols, Palafrugell, Santa Cristina d'Aro. Flash FM arriba a tot arreu. Som un

0: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
1: Bon dia, són les 7. José Luis Rodríguez Zapatero nega haver mogut un dit pel rescat econòmic de Plus Ultra. L'expresident ha trencat el silenci en una entrevista a Televisió Espanyola. Ha insistit que és innocent, que no va fer cap gestió amb la CEPI ni amb el govern espanyol i que totes les activitats professionals sempre han estat legals. Amb això, Zapatero manté intacta la seva estratègia de defensa després que l'empresari Julio Martínez l'hagi incriminat en el cas Plus Ultra. D'altra banda, 24 hores després de l'esvoranc sense ferits a Montcada i Reixac, el secretari de Transports del govern espanyol, José Antonio Santano, ha avisat que les línies afectades no recuperaran la normalitat, almenys fins la setmana que ve. Els trens no circulen entre les estacions de Montcada i Sant Andreu i hi ha milers de persones afectades. I una dona de 74 anys ha mort ofegada aquest dijous mentre es banyava a la platja de l'Estany de Calafell. Amb aquesta nova víctima ja són 13 les persones mortes a les platges catalanes des que va començar oficialment la campanya de bany el 15 de juny. A més, s'han registrat 8 víctimes mortals en piscines i 3 en aigües interiors. Els esports. Males notícies per Frenkie de Jong, que ahir va saber que té un trencament al lligament lateral intern del genoll dret. El migcampista neerlandès estarà de baixa un temps indefinit i de moment descarta passar pel quiròfan, tot i que és la recomanació dels serveis mèdics del Barça. Mentrestant, ahir va ser la presentació de Karim Adeyemi, el nou fitxatge del club blaugrana, que arriba del Borussia Dortmund a canvi de 22 milions d'euros i ha signat fins al 2031 i avui ja s'entrena amb l'equip blaugrana.
0: L'hora del Flash Matí d'estiu. El Flash Matí de sempre, però en format fresc i compacte. Més ràpid, més directe, més concentrat. Et traiem del llit de 7 a 10 del matí, de dilluns a divendres, amb la millor selecció de ritme matinal. Espavila! Comença el Flash Matí d'estiu.
2: Ja estem aquí, les 7 i 2 minuts ara mateix, d'aquest divendres, d'aquest 24 de juliol. Engega un nou Flash Matí d'estiu. Aquí l'Ortega, benvingut i benvinguda.
0: Escoltes el megacrack de la setmana.
2: Ja va, li donem el tret de sortida. Som-hi!

0: resposta del Mike Towers aquesta setmana en forma de mega crack aquí a Flash FM. Poca broma, eh? S'ha aconseguit aquí picar, diguéssim, en una bona casella a la programació de Flash FM. Només faltaria. És la primera d'aquest Flash matí d'estiu que tot just ara comença aquesta edició del divendres, precap de setmana. Comencem aquí a escalfar l'ambient ja, eh? Ja tocava. 24 de juliol. Aquí l'Héctor Ortega, què tal, com esteu? Va, anem a despertar-nos aquí junts, plegats, i amb molt bona música, molt de ritme i també les entrades de rigor pel Mediterrània Festival. Ho dic perquè avui, al Flash matí d'estiu, tenim les últimes entrades dobles pel festival, macro festival, si m'ho permeteu, de la Costa Brava del proper dissabte, no aquest, sinó la propera setmana, l'1 d'agost. A Roses, si voleu veure Mike Towers i veure el cantar La Falda o Un Anamàs o totes les seves cançons de tota la seva trajectòria, o al J.C. Reyes, o al Luar La L, o al Cyril Kammer, o la penya de la màquina, eh? El Pastis, el Sisu, Buenri, Escudero... Tota aquesta penya estaran també allà perquè són quatre escenaris diferents. Nosaltres us hi convidem. Si voleu participar, necessito un missatge a través del 628-060513. Avui amb alguna anècdota, alguna festa, o algun festival, si voleu, eh? Alguna història divertida que us vingui al cap i que vulgueu compartir amb tota l'audiència de Flash FM.
1: Envia'ns una nota de veu al 628-060513.
0: Anècdota a un festival, a alguna festa, alguna cosa divertida que us passi pel cap, vale? Ara mateix posem ja en marxa aquest WhatsApp, al 628-060513. Entrades dobles en joc pel Mediterrània Festival a Roses, 1 d'agost. Les últimes que tenim aquí a Flash FM per regalar-los, eh?
1: Matinar és dur. Per això posem la millor música. El Flash matí d'estiu.
0: Va, benvingut i benvinguda.

0: són les nova línia, però no les que ara ja són les oficials, perquè aquestes van separar-se de la banda, o una moguda així. I ara les noves, nova línia, ja han fet concerts i han dit que estan més unides que mai, bla, bla, bla. Ganivets per aquí,
1: vale.
0: Ganivets per allà. Però bueno, Quevedo, al golpito amb elles, amb la nova línia de les d'abans, diguéssim, eh? Ara mateix les 7 i 13 minuts d'aquest divendres 24 de juliol. Escolteu Flash FM, som al Flash Matí d'Estiu. I sona Romeo Santos, moment de treure els passos prohibits amb el Dardos. Vinga.

0: Flash Matidas, tio. A Flash FM.
1: Bon dia. Si participaves en algun dels 5 sortejos diaris del nou duple de l'11, Super 11 i Triplex de l'11 d'ahir, consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor. A Juegos 11 Punès o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat.
2: Aquesta setmana al Flash Matí d'Estiu et portem al gran festival de la Costa Brava. L'1 d'agost arriba el Mediterrània Festival a Roses. 14 hores de música de ball, 4 escenaris i un cartell espectacular. Mike Towers, JC Reyes, Winson, DJ Sisu, Pastis i tota l'energia de Masia.
3: Vols anar-hi? Participa en el concurs. Envia'ns un WhatsApp mentre escoltes el Flash Matí d'Estiu i abans d'acabar el programa direm qui ha guanyat una entrada doble pel Mediterrània Festival de Roses.
0: Flash FM, emissora oficial.
1: L'estiu és temps de somiar. Que la festa major no s'acabi. Que l'orquestra en toqui una més. Que ballem tots junts a la plaça. Perquè els millors somnis són els que es comparteixen. Ja hi ha la venda a la Loteria de Nadal al teu lloc de vacances. I si toca aquí, Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
4: Ei, Joan, sabies que el pernil cuit al forn Nargal Bon Natura està elaborat amb peces fresques i senceres?
5: I tant! I té un sabor únic gràcies a la seva cocció lenta al forn. És super sucós.
4: A més, té un 98% de carn.
5: És natural que es noti, oi?
4: Doncs sí, natural.
6: Nargal Bon Natura. Quan estimes el que fas, és natural que es noti.
7: Uf, quin relax al jacuzzi. Perdó, quan n'he de sortir?
6: Quan vulgui.
7: Que bé. Però, i si m'hi vull quedar moltíssim més temps?
6: Tot el temps que vulgui.
7: I totes les bombolles que vulgui?
6: Totes les bombolles que vulgui.
7: I tot el relax que vulgui?
6: Vostè és la guanyadora de l'Eurojackpot, no? Doncs tot el relax que vulgui.
8: Amb pots de fins a 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. No et quedis sense Eurojackpot de l'11. Aquest divendres, per només 2 euros, pot de 70 milions. Milionari forever.
9: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
0: Andorra. Flash FM. 93.8.
10: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805 020.
11: Viu la muntanya amb més adrenalina que mai. A Pic Negre trobaràs el millor lloguer de bicicletes amb descens, e-bikes, enduro, carretera i e-road, amb marques de referència mundial com Santa Cruz, Cervelo, Cannondale, Focus i MMR.
12: Descobreix les experiències Pic Negre, amb excursions guiades amb e-bike, vies ferrades, ideals per gaudir d'Andorra en parella, amb amics o en família.
11: Equipa't a les nostres botigues amb material de muntanya i marques top com Fox, Oakley, Salomon o Merrell.
12: Reserva ara a picnegre.com i fes que aquest estiu sigui inoblidable.
11: Grup Pic Negre Xuski. Aquí comença la teva aventura.
13: Prepara't per un estiu que et vindrà de gust recordar. L'estiu és ple de moments únics i a Pirenès tenim noves peces per acompanyar-te en cada pla. Fins al 30 d'agost, viu les rebaixes a Pirenès Andorra i Pirenès Pas de la Casa. Gaudeix de fins a un 50% de descompte en moda home, dona, infantil, sabateria, esports i accessoris. Tot el que necessites per viure la temporada amb estil i llibertat. Aquest estiu, Pirenès et vindrà de gust.
14: Buf, una altra vegada a les 6 del matí. No ho suporto.
15: No cal que t'aixequis a les 6 del matí. Posa't el despertador a les 6 de la tarda, l'hora de l'Enoteca.
13: A partir de les 6 de la tarda, l'Enoteca d'Escaldes Engordany s'activa per oferir-te un afterwork únic. Vi, cervesa i tapes en bona companyia. Som el teu punt de trobada per gaudir amb els amics, amb els companys de feina o amb qui tu vulguis, perquè el teu dia es mereix un brindis.
15: Desperta't, però fes-ho a les 6 de la tarda. L'Enoteca. Som al carrer del Pernal 4, a Escaldes Engordany, just al costat del pavelló del Prat Gran.
16: Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. Departament comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer.

0: na. Això es diu Vagabundo, eh? Ja sabeu, la del Manuel Turizo, el Sebastián Yatra i el BL, que aquí ja començava també a dir cosetes, literalment. Què tal, com esteu? Bon dia, 7:25. Com allà, repassem el WhatsApp, va, que avui també tenim entrades pel Mediterrània Festival, les últimes d'aquesta setmana. Avui us estem preguntant per anècdotes de festa, de festival, que vulgueu compartir amb nosaltres. Aviam, aviam, repassem-ne alguna.
1: Bon dia, Ortega, bon dia, Plageros.
0: Bon dia, tio.
1: Avui és divendres, per fi.
0: Sí, senyor.
1: Pues mira, miro com va passar un festival que va ser, no sé, era a Tarragona. No sé quin festival era, no m'ho diguis perquè no me'n recordo.
0: Molt bé, comencem bé.
1: Em van confondre amb Oriol Romeu.
0: No fotis, tio.
1: Jo anava guai. I van dir-me, va dir, hòstia, aquest Oriol Romeu. I em van demanar una foto i jo li vaig dir, clar que sí, jo sóc Oriol Romeu. Em van fer una foto per Instagram.
0: Que grande.
1: Suposo que m'ho va demanar, anava pitjor que jo, segur.
0: Exacte, això t'anava a dir.
1: Segur. Després, quan va veure una foto penjada a l'Instagram, va dir, aquest tio no és Oriol Romeu.
0: Mala culat, eh?
1: Vaja, això, tampoc molt.
0: Està molt bé, tio, m'ha fet molta gràcia. Adéu, adéu. El tio anava molt pitjor que tu, sens dubte, sens dubte.
2: Bon dia, Flash.
0: Hola. Molt bé, tu?
2: Doncs... un col·lega es va comprar una entrada per anar al Row, pel Ticket Swap, i érem 5 i es va quedar fora perquè
0: ahí va.
2: Aquesta entrada ja s'havia validat abans.
0: Vaja.
2: I res, i es va haver de quedar tota la nit fora perquè no hi havia més entrades, no hi havia manera
0: d'entrar, no?
2: D'aconseguir una altra, ni poder entrar, ni res. Això és una putada.
0: Ja. Yeah.
2: Però bueno. Els que vam entrar ens vam passar de puta mare.
0: Menys ells, clar.
2: Vinga, directe,
0: adéu, tio, gràcies. Merci. Gràcies a tu pel missatge i per escoltar el Flash Matí. Bueno, doncs aquesta és la mecànica. Ens expliqueu alguna història d'algun festival, d'alguna festa així divertida, random. La compartiu amb tota l'audiència de Flash FM i així entreu al sorteig d'aquestes entrades pel Mediterrània Festival. Recordeu, 1 d'agost a Roses. Serà espectacular, ja t'ho dic, eh?
3: Envia'ns una nota de veu al 628-0605-13.
0: Va, que ens estem apropant perillosament al cap de setmana i també a 2:15. Sona Bad Bunny, sona Nueva Yol. Sí.

0: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
1: Bon dia, són 7:45, l'endemà del gran esvoranc al barri de Vallbona de Barcelona. Les obres de soterrament de les vies de Montcada i Reixac, els tècnics de DIF treballen per tapar el forat. Mentre s'estudien les causes de l'ensorrament, José Antonio Santano, secretari d'Estat de Transports, ha avisat que les línies afectades no recuperaran la normalitat, almenys fins la setmana que ve. I la mare del nadó maltractat a Barcelona ha tornat a declarar petició pròpia aquest dijous davant del jutge. Ha negat cap implicació en les lesions de l'infant i ha assegurat que no va veure mai que el pare maltractés el nen. Tot i que ha precisat que a ella l'únic que li importava era el nen, admès que el pare era maldestre i tenia poca traça i manca d'afecte a l'hora de tractar el petit. Els esports. Males notícies per a Frenkie de Jong, que ahir va saber que té un trencament al lligament lateral intern del genoll dret. El migcampista neerlandès estarà de baixa un temps indefinit i de moment descarta passar pel quiròfan, tot i que és la recomanació dels serveis mèdics del Barça.
0: Especial informatiu.
1: Si aquest estiu teniu previst anar al cinema, recordeu que hi ha una oferta cada vegada més àmplia de pel·lícules doblades o subtitulades en català. Abans d'escollir sessió, podeu consultar quins títols hi ha disponibles tant a les sales com a les plataformes digitals. Una manera fàcil de gaudir del cinema i alhora contribuir a fer créixer la presència del català en l'àmbit audiovisual. Parlant sobre cultura, la Filmoteca de Catalunya presenta la programació d'estiu i tardor amb una àmplia oferta de projeccions, cicles i activitats per apropar el cinema a tots els públics. La nova temporada combina la recuperació de grans clàssics amb propostes de cinema contemporani, exposicions i sessions especials que permeten descobrir noves mirades sobre el patrimoni audiovisual. Una programació pensada per fomentar el coneixement i la difusió de la cultura cinematogràfica.
0: Flash matí d'estiu amb Héctor Ortega.

0: Zetangana, que en aquest cas està ben acompanyat de la Becky G, amb aquesta cançó que es diu Booty. Cool, per si algú no ho havia entès, eh? Culet, culet. Passen 4 minuts de 8:15. Què tal, com esteu?
1: El matí va fort. Escoltes el Flash Matí d'estiu. De dilluns a divendres, de 7 a 10.
0: Bon dia, va.
2: Amb les cabres a l'estudi, estic d'after, no vulguis que et saludi.

0: apaga la yunca, el meu DJ controla.
1: És massa aviat per ser persona? Ets la persona perfecta per escoltar el Flash Matí d'estiu.

0: vinga, anar per feina. Emília, Ludmila, sé que això es diu No se ve, però s'escolta. I de quina manera, eh? A través de Flash FM, a través d'aquest Flash matí d'estiu, del divendres 24 de juliol. Bon dia, Jan Ponsa.
1: Bon dia, Héctor, què tal, com està?
0: Aviam, avui estem regalant-vos també packs de Cervite, Repelvite, per si els mosquits massacren allò, no sé, el vostre turmell, les vostres cames, els braços, el cul, evidentment. Per tant, tenim un pack de Repelvite per evitar aquestes picades, i si ja és massa tard, doncs també tens Afterbite per si ja doncs, t'han picat. Ja sabeu com funciona aquesta història. Llavors, llancem la pregunta d'avui, l'heu de contestar. Teniu tres possibles opcions, només una és la correcta.
1: Nervis.
0: No, si les dic i te les saps, Jan, no la diguis.
1: No, us preocupeu.
0: Aviam, la pregunta és la següent, alloro. Quin d'aquests trucs ajuda realment contra els mosquits? Opció A, dormir amb ventilador. Opció B, posar alfàbrega a l'habitació. I opció C, apagar el wifi. Tu la saps o no?
1: Jo crec que sí.
0: Sí, eh? Aviam, opció A, dormir amb ventilador. B, posar alfàbrega a l'habitació. C, apagar el wifi. Quin d'aquests trucs ajuda realment contra els mosquits?
2: Envia'ns una nota de veu al 628-0605-13.
0: Calla, calla, ja no la diguis.
1: És la D, és la D.
0: No, la D, sí, clar. Participeu entre aquells i aquelles que l'encerteu. Al final del programa sortegem aquest pack de Repelvite i Afterbite. Vinga, Jan, repassem el temps de cara aquest divendres i el cap de setmana.
1: Sí, a veure, aquí tenim ja més moviment meteorològic. Deixem enrere la calor dels últims dies, perquè aquest cap de setmana les temperatures baixaran i força, també. Sí. A més, també plourà a diverses comarques. De moment, avui comencem el dia amb bastant sol a tot Catalunya, alguns núvols a punts del sud de les Terres de l'Ebre, poca cosa, i a la tarda tornem a tenir ruixats i tempestes, sobretot a punts del Pirineu de Lleida. Més núvols a la resta de Catalunya, sense precipitacions, i sembla ser que de cara ja a demà dissabte, doncs també un matí força estable, i novament tornem a tenir ruixats i tempestes a punts del Pirineu, però també a les comarques de Girona, a la tarda localment, acompanyades amb pedra o calamarsa. I de cara al diumenge, doncs aquestes precipitacions es poden continuar produint a les comarques de Girona i Barcelona, i també durant la nit a punts del litoral i del prelitoral de Barcelona i Tarragona. Per tant, ja veus que aquest cap de setmana caldria tenir el paraigua, si més no, localitzat.
0: Molt bé. Repassem alguns valors d'ara mateix.
1: En Amposta, 27 graus, a Prades, 21, a Organyà, 20, i a la Seu d'Urgell, 16 graus i mig.
0: Olé, tu. Doncs vinga, fins ara, Jan.
1: Vinga, fins ara.
0: Sona Petito, que és una de les més noves, de la Anna Mena, acompanyada de Lola Índigo. Bon dia.

ja sabeu, aquesta cançó del Rau Alejandro des de l'àlbum Viceversa, sonant a Flash FM. Som al Flash matí d'estiu. I ja sabeu que estarem aquí a l'altra banda tot aquest estiu del 26, cada dia, de dilluns a divendres, de 7 a 10 del matí, per fer companyia a aquella part del país que, doncs, treballeu, al llarg de l'estiu. Clar que sí, com ha de ser, aixecant el país. Ara amb el JC Reyes. Aquesta és Loquita. Bon dia. Bon dia.

0: Aquesta és la proposta del productor internacional conegut com a Gordo. Gordo. Va, és sobrenom, també t'ho dic, eh? En aquest cas, amb Rainer Zombel, Loco Loco. Escolteu, Flash FM, som al Flash Matí d'estiu.
1: D'Inés a Barcelona, al carrer Balmes 232, patrocina el trànsit.
0: Connectem amb el Ferran Aràndiga, des del RAC. Bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs comencem la jornada d'avui divendres destacant que tenim fins a dues avaries actives. Una d'aquesta matinada a la AP7, que a l'altura de Sant Cugat del Vallès deixa un carril de circulació tallat en sentit nord, en direcció Girona. La segona avaria ha estat fa una estona a la C58, al nus de la Trinitat, de sortida de Barcelona, que en direcció Sabadell també talla un carril de circulació i en aquest cas provoca ja un quilòmetre de lentituds. Per altra banda, pel que fa a les retencions habituals en general, força fluidesa, destaquem la ronda litoral, que en sentit sud pateix fins a 3 quilòmetres de cues des de Sant Adrià de Besòs. De moment, això és tot des del RAC. Molt bon dia.
0: Bon dia, Ferran. Ell és un d'aquests que agafen vacances ara mateix, eh, Ferran?
2: Això mateix, això mateix. Amb moltes ganes.
0: Moltes ganes. M'ha rescut a 100%. Adéu, Ferran!
2: Una abraçada.
0: Adéu, adéu.
1: Ja és el moment d'equipar-te com un professional a Dainese Barcelona. Descobreix les últimes col·leccions de Dainese AGB i TCX amb el millor assessorament per gaudir de la carretera amb seguretat i estil. Naked, esportiva, trail o scooter. La teva equipació t'espera a Dainese Barcelona. Vine al carrer Balmes 232 i viu l'experiència d'Inese.
0: Heu de saber que aquest cap de setmana ve carregadíssim de festes Flash FM. Però carregat és poc, eh? Carregadíssim, ja m'hi apropo una miqueta més. Una d'elles serà demà dissabte a Albons. Marxem cap al Baix Empordà amb el Miquel González i el Jaume Riu. Seran els encarregats de donar-ho absolutament tot a partir de les 3 de la matinada demà dissabte a la nit a la pista del local social d'Albons, Baix Empordà. Miquel González i Jaume Riu, vale? Des de les 3 de la matinada fins les 6 del matí, samarretes i molta festa per tothom. Apunteu-vos la data al calendari. I no hi falteu.
3: El despertador del país segueix sonant a ritme del Flash Matí d'estiu. El Flash Matí de sempre, concentrat en 3 hores. De 7 a 10 de dilluns a divendres, Héctor Ortega combat la calor amb el ritme més fresc del moment. Salta de llit, que l'estiu comença cada dia al Flash Matí d'estiu. Tot el que necessites per arrencar el dia, també a l'estiu. De 7 a 10, a Flash FM.
0: És un d'aquests programes que no us abandonen en cap moment. Tot l'estiu estarem aquí a l'altra banda per fer-vos passar cada matí una bona estona, perquè us ho mereixeu, perquè la gent que no té vacances al final necessita, doncs, algú aquí a l'altra banda per espavilar el personal.
3: Tasta el Flash Matí d'estiu abans que es desfaci.
0: Flash! Sona Matial amb Chencho Corleone per arribar a les 8 del matí amb el Choque. Bon dia.

0: Busques una benzinera a prop que tingui els carburants de la màxima qualitat i el millor preu i que tingui targetes de descompte directe per estalviar? Fàcil. El seu nom és Meroil. Meroil. Estacions de proximitat patrocina els informatius.
1: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
2: Bon dia, són les 8. José Luis Rodríguez Zapatero nega haver mogut un dit pel rescat econòmic de Plus Ultra. L'expresident ha trencat el silenci en una entrevista a Televisió Espanyola. Ha insistit que és innocent, que no va fer cap gestió amb la CEPI ni amb el govern espanyol i que totes les activitats professionals sempre han estat legals. Amb això, Zapatero manté intacta la seva estratègia de defensa després de que l'empresari Julio Martínez l'hagi incriminat en el cas Plus Ultra. D'altra banda, 24 hores després de l'esvoranc sense ferits a Montcada i Reixac, el secretari de Transports del govern espanyol, José Antonio Santano, ha avisat que les línies afectades no recuperaran la normalitat almenys fins a setmana que ve. Els trens no circulen entre les estacions de Montcada i Sant Andreu i hi ha milers d'usuaris afectats. I una dona de 74 anys ha mort ofegada aquest dijous mentre es banyava a la platja de l'Estany de Calafell. Amb aquesta nova víctima ja són 13 les persones mortes a les platges catalanes des que va començar oficialment la campanya de banya el 15 de juny. A més, s'han registrat 8 víctimes mortals en piscines i 3 en aigües interiors. Els esports. Males notícies per a Frenkie de Jong, que ahir va saber que té un trencament al lligament lateral intern del genoll dret. El migcampista neerlandès estarà de baixa un temps indefinit de moment i descarta passar pel quiròfan, tot i que és la recomanació dels serveis mèdics del Barça. Mentrestant, ahir va ser la presentació de Karim Adeyemi, el nou fitxatge del club blaugrana que arriba del Borussia Dortmund a canvi de 22 milions d'euros i ha signat fins al 2031. I avui ja s'entrena amb l'equip.
0: Busques una benzinera a prop? Meroil. Que tingui els carburants de la màxima qualitat i el millor preu? Meroil. I que tingui targetes amb descompte directe per estalviar? Meroil. Vine a Meroil. Estacions de proximitat.
1: Aquest és el número 1 de l'emissora que mana.
3: Flash.
1: Flash FM.
4: La que manda.

0: Diosa del Quevedo i l'Elvis Crespo. Com s'enganxa aquesta cançó, és una barbaritat, eh? Així obrim nova hora del Flash Matí d'estiu. Què tal, com esteu? Aquí l'Ortega. Avui us estem regalant més entrades pel Mediterrània Festival. 1 d'agost, a Roses. Si voleu participar, avui us hem demanat anècdotes de festa. Alguna història divertida que us hagi passat en algun festival o en alguna festa, i alguna història, alguna cosa que vulgueu compartir amb l'audiència del Flash Matí d'estiu. 628-06-05-13.
1: Si no t'aixeques, almenys apuja el volum. Flash Matí d'estiu.
0: Epa, nova hora en marxa, en aquest cas amb la Shakira. Ué, ué, amb Burna Boy, la de

0: Blauas, amb la cançó de la Marina està morena. Mira que ha donat voltes aquesta cançó, eh? Que ha sonat a festes majors, a discoteca, a la ràdio, a tot arreu. Doncs avui, de nou, torna a fer en aquest flash matí d'estiu del divendres 24 de juliol.
1: El matí va fort. Escoltes el flash matí d'estiu. De dilluns a divendres, de 7 a 10.
0: Ara mateix, les 8 i 11 minuts, fem sonar Bad Bunny amb el seu Baile Inolvidable. Bon dia.

0: Flash Matidas, tío. A Flash FM.
1: Bon dia. En el sorteig de mi dia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser...
2: El 29 de novembre de 1976.
1: I el número de la sort, el...
2: El número 1.
1: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor. A Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
3: Ho sabem, arribar a tot és complicat. La feina, la família, els plans... Però continuar creixent professionalment no hauria de ser-ho. Estudia a la UOC sense renunciar a la teva vida. Aprèn amb un programa 100% online, sense horaris i adaptat al mercat laboral. Tria UOC, si vols.
4: Prepara't, perquè arriba l'últim capítol del nostre aniversari. Les millors ofertes de la temporada 27 de MediaMarkt. Pel nostre aniversari, estrena tecnologia amb tots els nostres serveis. Hi ha disponible a les millors botigues MediaMarkt.
0: Andorra. Flash FM 93.8.
5: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805 020.
6: A GoBanning ampliem la nostra flota amb dues noves incorporacions que et poden ser molt útils.
7: Necessites una furgoneta frigorífica amb manteniment de temperatura i congelació? A GoBanning te la lloguem. O necessites un petit camió de transport amb plataforma elevadora i de còmoda conducció? A GoBanning també el tenim.
6: Ens pots trucar al 759-908 o entra a gobanning.com. GoBanning, el servei dels industrials i també dels particulars, amb la nostra flota de vehicles de lloguer.
8: I si el demà que imagines comencés avui? I si les grans decisions de vida es poguessin anticipar? I si tinguessis un pla per construir el futur que vols?
9: Per la casa que somies, pels projectes que t'il·lusionen, per tot allò que realment importa, Morabanc Wealth Planning, un servei únic a Andorra que transforma els teus objectius vitals en un pla de futur sòlid i coherent. T'ajudem a ordenar prioritats, prendre decisions amb confiança i construir el futur que imagines. Demana una reunió amb el nostre equip de banca privada al 884-255 i consulten les condicions a morabanc.ad. Amb Morabanc Wealth Planning, el futur no s'improvisa, es planifica. Morabanc, tens un banc.
10: Aquest estiu, el futbol és a la platja i el cinema a la fresca. Descarrega't l'app de Movistar Plus i gaudeix de totes les sèries, pel·lícules i esports des del teu mòbil o tauleta. A més, a Andorra Telecom et regalem una funda impermeable per al teu mòbil. Vine a recollir-la a la nostra botiga abans que s'esgotin. Informa-te'n a andorratelecom.ad.
11: Flash FM, Andorra 93.8 FM. Et cal escoltar-ho tot dos cops perquè et quedi clar? Flash FM, Andorra 93.8 FM.
12: Que sí, molt filtre i molt fustoreig, però no em segueixes a Instagram.
11: Què esperes? Flash Andorra a les xarxes socials.

0: Flash FM.
1: Flash.
0: Álvaro Tallo.

0: 93.8.
1: Flash matí d'estiu, de 7 a 10, amb Héctor Ortega.

0: que escolteu a cada festa Flash FM, eh? Evidentment, tros de tema d'aquest estiu, del 26. Som al Flash Matí d'estiu. Què tal, com esteu? Molt bon dia. Aquí l'Ortega, 8 i 23 minuts, pràcticament d'aquest divendres. Ja tenim aquí el cap de setmana. I ho estem celebrant i, a més, regalant-vos entrades dobles pel Mediterrània Festival. Avui tenim les últimes de la setmana, si voleu veure Mike Towers, si voleu veure J.C. Reyes, Cyril Kammer, Luar La L i la resta d'artistes dels altres quatre escenaris. Bueno, quatre en total. El Vibra és el principal. Llavors estarà l'escenari Noé Ruido, el Màquina Legends, el Unlocked Stage, tot plegat amb el... amb el segell característic del Mediterrània Festival. 14 hores de música, 4 escenaris, i vosaltres podríeu anar gratis. Avui us estem regalant les últimes de la setmana. Entrades dobles, a canvi d'un missatge, amb alguna anècdota, algun festival. Aquest és el tema d'avui, el Flash, Flash Matí d'estiu. Hola!
1: Bon dia, flasheros!
0: Hola!
1: Mi anécdota en un festival fue... fuimos a un festival con mi hijo, estábamos allí, y bajaron del escenario para que subiéramos... Bueno, pues eligieron a 5 o 6 personas.
0: Vale.
1: Y subimos al escenario con De La Calle. Allí
0: De La Calle.
1: A bailar un poco y mientras que él actuaba.
0: Muy bien.
1: Bueno, mi hijo, que es súper fan, pues bueno, se lo pasó bomba.
0: Estaría
1: encantado.
0: Y eso
1: para mí pues, fue una pedazo de anécdota y un gran día en un festival para recordar siempre.
0: Qué guay,
1: además,
0: tío.
1: Además, luego pues salimos en todas las fotos, salimos en todos los vídeos y estuvo genial.
0: Qué
1: pues,
0: guay.
1: Esas entraditas del Mediterránea Fest, que sería...
0: Tremendo,
1: una super anécdota, poder ir al Mediterrània Fest.
0: Doncs claro, aquest és el...
1: Que vaya bien, feliz.
0: Aquesta és la mecànica. Igualment, tio! Participeu, va, sona bé, no tiene sentido.

0: Aquest és el tros d'himne que es van marcar ja fa uns quants anys Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beat, al flash matí d'estiu d'aquest divendres. Bon dia, vinga.
1: Opositem Junts, l'acadèmia per preparar les oposicions d'educació de manera online, flexible i sense permanència, patrocina aquest espai.
2: Flash FM, flash informatiu. Flash.
3: Bon dia, són 8:45. L'endemà del gran esvoranc al barri de Vallbona de Barcelona, les obres de soterrament de les vies de Montcada i Reixac, els tècnics de DIF treballen per tapar el forat. Mentre s'estudien les causes de l'ensorrament, José Antonio Santano, secretari d'Estat de Transports, ha avisat que les línies afectades no recuperaran la normalitat, almenys fins la setmana que ve. I la mare del nadó maltractat a Barcelona ha tornat a declarar a petició pròpia aquest dijous davant del jutge. Ha negat cap implicació en les lesions de l'infant i ha assegurat que no va veure mai que el pare maltractés el nen. Tot i que ha precisat que ella l'únic que li importava era el nen, admès que el pare era maldestre i tenia poca traça i manca d'afecte a l'hora de tractar el petit. Els esports. Males notícies per a Frenkie de Jong, que ahir va saber que té un trencament al lligament lateral intern del genoll dret. El migcampista neerlandès estarà de baixa un temps indefinit i de moment descarta passar pel quiròfan, tot i que és la recomanació dels serveis mèdics del Barça.
2: Especial informatiu.
3: La Generalitat ha aprovat els pressupostos del 2026 que reforcen els recursos destinats als serveis públics, l'habitatge i la inversió. Els comptes preveuen actuacions en àmbits com la salut, l'educació, els serveis socials, el transport i les infraestructures, així com mesures per facilitar l'accés a l'habitatge. També inclouen inversions i recursos destinats a donar resposta a les necessitats del territori i millorar els serveis adreçats a la ciutadania. D'altra banda, el Palau Robert acull aquest estiu l'exposició Tecnologia Invisible, una mostra que analitza l'impacte de la transformació digital en la societat. A través d'un recorregut interactiu, convida a reflexionar sobre com la tecnologia ha canviat la manera de comunicar-nos, treballar i relacionar-nos, així com sobre els reptes que planteja de cara al futur. La proposta combina experiències immersives i continguts divulgatius per apropar aquests canvis a tots els públics.
1: Prepara't les oposicions d'educació sense horaris impossibles ni permanències. A Opositem Junts tens preparació online flexible per Catalunya, Comunitat Valenciana i Balears. Temari, programació, situacions d'aprenentatge, C2 de català, defensa oral... T'ho preparem tot i, a més, et corregim tota la programació. Més de 1.000 opositors ja s'han preparat amb Opositem Junts. Entra a opositemjunts.cat i aconsegueix 10 € de descompte amb el codi FLASH10.
2: Flash matí d'estiu amb Héctor Ortega.

0: si és que amb aquests només podia sortir un himne.
1: Los Reyes los Bilbolites.
0: Un himne, en aquest cas, ja considerat Remember, pràcticament. Baila, baila, baila, remix.
2: El matí no perdona. Nosaltres tampoc.
0: Exacte.
2: De 7 a 10. Flash matí d'estiu.
0: I això continua ara mateix, passen 6 minuts de 8:45. I sona Kid Voodoo i J.C. Reyes, col·laboració de luxe per aixecar el país amb el so del Me Mareo.

0: Doncs efectivament així es titula aquesta cançó dels Figaflauas. Solucions i no problemes. Aquesta és la remescla oficial que sona només aquí a Flash FM. Bon dia, vinga. Som al Flash Matí, moda estiu, versió estiu, concentrat en 3 hores, de 7 a 10 del matí. Però bueno, escolta, hi ha molta gent que matineu encara i algú doncs aquí havia d'estar per espavilar el personal. Jan Ponsa, bon dia, tio.
1: Bon dia, Héctor.
0: I hem de parlar també, doncs, precisament del temps de cara a aquest divendres. I al cap de setmana farem un spoiler.
1: I tant que sí. Mira, avui serà un matí força tranquil, amb bastant sol a tot Catalunya, i a la tarda normalment tindrem ruixats i tempestes a punts del Pirineu de Lleida. Ja podrien ser especialment intenses entre la Vall d'Aran i el Pallars Sobirà. Més núvols a la resta de Catalunya, amb estones amb més sol, i de cara al cap de setmana baixa força la temperatura. Demà dissabte al matí encara aguantarà el temps i a partir de la tarda tindrem ruixats i tempestes a l'interior de les comarques de Girona i est de Barcelona, és a dir, punts com el Ripollès, Osona, el Vallès Oriental, la Selva, el Gironès, tot aquest sector aquí, i també el Pirineu. Per tant, ja veus, dissabte mogut i diumenge, doncs la situació es mantindrà força semblant, un matí força estable, tot i que a la tarda tornem a tenir ruixats i tempestes més o menys al mateix sector. Per tant, cap de setmana d'estrenar el paraigua a aquestes comarques i d'un descens tèrmic que ja
0: tocava. Que està molt bé. Està molt bé.
1: Gràcies.
0: Ara mateix, per exemple, què marquen alguns termòmetres?
1: Anem a Cardona, al Bages, amb 16 graus, a l'Ametlla de Mar, 26 graus i mig, Castell d'Aro, al Baix Empordà, 21 graus, i acabem al Pantà, Siurana, al Priorat, amb 22 graus.
0: Perfecte, Jan Ponsa. Fins ara, tio.
1: Vinga, fins ara.
2: Saps del Flash matí d'estiu abans que es desfaci.
0: Flash. Sona Ugel, Moving to the Sun. Bon dia.

0: del 2017, avui de nou al Flash Matí d'estiu d'aquest divendres. El lloro que avui us regalem un pack d'Afterbite i Repelbite per les picades de mosquit. Però us hem llançat una pregunta, que és la que heu de contestar a través del WhatsApp del Flash Matí. El lloro, ahí va. Quin d'aquests trucs ajuda realment contra els mosquits? Opció A, dormir amb el ventilador. Opció B, posar el Fabra a l'habitació. I opció C, apagar el wifi. Una d'aquestes tres opcions és la correcta. Si la encerteu, entreu al sorteig d'aquest pack Repelbite i Afterbite.
1: Envia'ns un WhatsApp al 628-0605-13.
0: Repeteixo, quin d'aquests trucs ajuda realment contra els mosquits? A, dormir amb ventilador. B, posar el Fàbrega a l'habitació. O C, apagar el wifi. Packs Repelbite i Afterbite per vosaltres.
1: Flash Matí d'estiu a Flash FM.
2: Uf, quin relax al jacuzzi. Perdó, quan n'he de sortir?
3: Quan vulgui.
2: Que bé. Però, i si m'hi vull quedar moltíssim més temps?
3: Tot el temps que vulgui.
2: I totes les bombolles que vulgui?
3: Totes les bombolles que vulgui.
2: I tot el relax que vulgui?
3: Vostè és la guanyadora de l'Eurojackpot, no? Doncs tot el relax que vulgui.
4: Amb pots de fins a 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. No et quedis sense Eurojackpot de l'11. Aquest divendres, per només 2 euros, pot de 70 milions. Milionari forever.
5: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
6: Llimonada natural Don Simón, amb suc espremut i vitamina C. Una dieta sana? Amb llimonada Don Simón. I ara, taronjada natural Don Simón, amb suc espremut. La gran diferència.
7: Ei, Joan, sabies que el pernil cuit al forn Argal Bon Natura està elaborat amb peces fresques i senceres?
8: I tant. I té un sabor únic gràcies a la seva cocció lenta al forn. És super sucós.
7: A més, té un 98% de carn.
8: És natural que es noti, oi?
7: Doncs sí, natural.
9: Argal Bon Natur. Quan estimes el que fas, és natural que es noti.
10: Aquest estiu tenim el pla perfecte a PortAventura World. Refresqueu-vos a Coral Bay, la nova zona de Caribe Aquatic Park, i completeu el dia a Macamano Jungle, el nou trekking familiar a PortAventura Park. PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Entrada d'un dia als dos parcs des de 50 euros. Condicions a portaventuraworld.com.
11: Formar una família o no? Decidir ara o esperar? Tornar a estudiar o emprendre? Marxar o fer vida aquí? Tot comença a casa.
12: Informa't dels préstecs, plans i ajuts per construir un futur des de l'habitatge. Entra a gent.cat/habitatge. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
1: Flash Matí d'estiu, de 7 a 10, amb Héctor Ortega.

Fercho, l'any 2023 presentaven aquest Perro Negro. Avui la fem servir per aixecar el país al flash matí d'estiu d'aquest divendres. Arriba el cap de setmana i es nota, eh? Arribarem a les 9 amb Blackout, Emilia i companyia.

0: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
1: Bon dia, són les 9. El govern espanyol ha declarat l'emergència d'interès nacional pels incendis que afecten la província de Vila, Castella i Lleó i la Comunitat de Madrid. Ho ha fet a petició de la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso arran de l'evolució adversa dels tres focs que hi cremen, que han obligat a desallotjar unes 10.000 persones de 4 municipis. Així doncs, el govern espanyol assumeix la gestió d'aquests focs que han obligat a desallotjar 11.500 persones en total a Castella i Lleó i Madrid. D'altra banda, José Luis Rodríguez Zapatero nega haver mogut un dit pel rescat econòmic de Plus Ultra. L'expresident ha trencat el silenci en una entrevista a Televisió Espanyola. Ha insistit que és innocent, que no va fer cap gestió i que totes les activitats professionals sempre han estat legals. Amb això, Zapatero manté intacta la seva estratègia de defensa després que l'empresari Julio Martínez l'hagi incriminat en el cas Plus Ultra. I una dona de 74 anys ha mort ofegada aquest dijous mentre es banyava a la platja de l'Estany de Calafell. Amb aquesta nova víctima ja són 13 les persones mortes a les platges catalanes des que va començar oficialment la campanya de bany el 15 de juny. A més, s'han registrat 8 víctimes mortals en piscines i 3 en aigües interiors. Els esports. Males notícies per a Frenkie de Jong, que ahir va saber que té un trencament al lligament lateral intern del genoll dret. El migcampista neerlandès estarà de baixa un temps indefinit i, de moment, descarta passar pel quiròfan, tot i que és la recomanació dels serveis mèdics del Barça. Mentrestant, ahir va ser la presentació de Karim Adeyemi, el nou fitxatge del club blaugrana, que arriba del Borussia Dortmund a canvi de 22 milions d'euros i ha signat fins al 2031 i avui ja s'entrena amb l'equip.
0: Sona el Megacrack. Flash FM.
2: La que manda.

0: Proposta de Mike Towers des de Puerto Rico a través de Flash FM. Som al Flash matí d'estiu. Una ara més, demana, només una, eh? Doncs una entrada doble em queda a mi per regalar-vos, eh? Del Mediterrània Festival. Exactament, perquè és que avui és divendres. Tenim l'última entrada de la setmana per vosaltres, perquè aneu al Mediterrània el dissabte de la setmana vinent, 1 d'agost. Ja sabeu, eh? Aquest macrofestival a la Costa Brava, a Roses, Mediterrània Festival, 14 hores de música, 4 escenaris... En un d'ells, Mike Towers, J.C. Reyes, Cyril Kammer, Luar La L. Els de Flash estarem allà també fent l'escalfament aquella tarda, vespre, nit. I hi haurà 3 escenaris més, doncs més de canya i d'aquestes històries. Màquina i tota aquesta mandanga. Llavors, si voleu participar, avui volem saber anècdotes en algun festival, anècdotes d'alguna festa que vulgueu compartir amb tota l'audiència de Flash FM. Hola.
1: Bon dia, Flasheros. La meva anècdota és que en un festival vaig conèixer la Cara, és la meva dona.
0: Que maco.
1: No ens havíem vist mai. I aquell festival ens va unir per sempre.
0: Que maco,
1: ara tenim una família increïble i per molts anys.
0: Això espero, clar que sí. Gràcies pel missatge. 628-06-05-13. Hola.
2: Buenos días, Flasheros.
0: Què tal?
2: Pues mi anécdota en algún festival es en el último que fui de Máquina.
0: Sí.
2: En Montmeló, que cayó un diluvio increíble.
0: Universal.
2: Y cuando llegamos ahí... Era todo barro a la entrada, en las taquillas era todo barro. Y los pies, teníamos como 5 kilos en cada pie de barro. Vamos, increíble, no he visto eso nunca.
0: De verdad,
2: Para un festival que voy así al aire libre, que era el primero que iba, y
0: ibas pringa.
2: Me coroné. Bueno, a ver si puedo participar en las entradas.
0: Som i tant.
2: Venga, gracias.
0: Només per enviar el missatge ja participeu. Bon dia a tu també. Anècdotes de festa o de festival, 628-06-05-13. Va.
3: Ja ets dins. Escoltes el Flash matí d'estiu. Víctor Ortega.
0: Engeguem aquesta nova hora del Flash matí d'estiu amb Cano i Justin Quiles. Bon divendres, va, sona Olvidarnos de tot.

història que s'ha convertit en himne de la música en general, de Pitbull Lillo. Es diu Give Me Everything, és del 2011. Avui sona de nou el flash matí d'estiu. Un quart de deu, bon dia a tothom.

0: matines, tio. A Flash FM.
1: Cultura Jove us ofereix Òrbita Flash.
2: Si tens entre 18 i 30 anys, això t'interessa. Et recordem que Cultura Jove és la plataforma per gaudir de la cultura amb preus especials durant tot l'any. A Camprodon, del 31 de juliol a l'1 d'agost, hi arriba una nova edició del Festival Microclima. També del 31 de juliol al 2 d'agost, a Cunit s'hi celebra el Cunit Music Festival. A Calella, el Festival NEC porta dos grans concerts, Judith Niederman el 31 de juliol i Andrea Motis el 7 d'agost. A Tarragona, l'1 d'agost, la Tarraquarena acull el concert de Pablo Alborán. I a Sant Feliu de Guíxols, dins del Festival Porta Ferrada, el 6 d'agost hi actua el Petit de Calarim. Per acabar, del 7 al 9 d'agost, el Parc del Fòrum de Barcelona acull una nova edició del Branch Electrònic Festival. Això sí, recorda que per beneficiar-te dels preus especials cal que tinguis entre 18 i 30 anys. Ho trobaràs tot a culturajove.cat. Entra, registra't i gaudeix de la cultura.
1: Cultura Jove, un programa de la Generalitat de Catalunya per apropar la cultura als joves.
3: Aquest estiu arriba el Branch Electronic Festival 2026. Tres dies non-stop al Parc del Fòrum. Més de 90 artistes, 6 escenaris.
4: I una celebració a l'aire lliure. Paul Kalkbrenner, Floating Points, Gaitrenada, Eric Pritz i molts més. House, techno, live shows i un any més. Tornen les afterparties oficials del festival a quatre sales icòniques de Barcelona. Input, Upload, La Terrazza i Nacar Club.
3: Branch Electronic Festival del 7 al 9 d'agost. Entrades a branchelectronicfestival.com.
4: Flash FM, emissora oficial.
5: Quina calor. Vens a l'aigua?
6: No, no, em quedo a la tovallola. És que estic aquí pensant en la friolera dels 15 milions del cupó extra de Verona de la 11 i m'ha passat la calor.
5: Ja, això passa.
7: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupó extra de Verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Cupó extra de Verano de la 11. No et quedis sense el teu cupó.
8: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
0: Andorra. Flash FM. 93.8.
9: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics. Els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805 020.
10: Aquí tens temps per escoltar, per mirar, per perdre't i per celebrar-ho. Aquí tens temps per tot el que t'agrada i per tot el que encara no saps que t'encanta. Aquí ho pots fer tot o no fer absolutament res. Perquè aquí el sol no té mai pressa. Ordino Arcalís.
11: Protegeix els més joves mentre naveguen per internet, tant a casa com al mòbil. Amb internet protegit d'Andorra Telecom, garanteixes un accés segur i responsable a pàgines web apropiades. Activa internet protegit gratuïtament a la botiga online d'Andorra Telecom.
12: No el demanis al Barramars.
13: Una bona copa de vi acompanyada d'un assortiment de tapes únic.
12: Oblida tant del Barramars.
13: Tu que ets un bon gourmet, que t'agrada el menjar de qualitat i que sempre busques espais únics i acollidors, doncs això, ni et presentis al Barra Mars.
12: Gastrobar Barra Mars, a l'Avinguda Doctor Mitjavila 8 d'Andorra la Vella. I amb terrassa al costat del riu per gaudir dels dies de bon temps.
13: Telèfon 850-840. 850-840. Tot i que tampoc cal que hi truquis.
14: Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. Departament comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer.
0: Si no t'agrada Flash FM...

0: Ayer la vi. Ayer la vi bailando, bailando por ahí. Era el títol original de la cançó del Juan Magán. Aquí, en aquest cas, Omar Montes va fer la seva pròpia versió actualitzada al 2026 i rebatejada com Ayer la vi. L'escolteu a Flash FM, on si no, on si no. En aquest flash matí d'estiu, versió divendres 24 de juliol, fent la prèvia a un cap de setmana que es presenta molt mogudet pel que fa a les festes Flash FM. Demà és el dia de la Fuliola, per la festa major d'estiu. Flash FM també hi formarem part, d'acord? I estarà l'Armand Maravalle i servidor Héctor Ortega a la zona esportiva demà dissabte a la nit a partir de les 2 de la matinada aproximadament. Festa major d'estiu de la Fuliola a Lleida. Maravalle i Ortega, us esperem demà a zona esportiva, no hi falteu.
1: Si no t'aixeques, almenys apuja el volum. Flash matí d'estiu.
0: Arribarem a 2:15 amb Bele, Westcol i Obion de Drums amb La Plena.

0: A jubilamostucotxe.com comprem tot tipus de cotxes, fins i tot vells, clàssics o avariats. Taxació i pagament ràpid sense mal de caps. Jubilamostucotxe.com patrocina aquest espai.
1: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
2: Bon dia, són 9:45, dos dies després del gran esporang al barri de Vallbona de Barcelona, en les obres de soterrament de les vies de Montcada i Reixac, els tècnics de DIF treballen per tapar el forat. Mentre s'estudien les causes de l'ensorrament, José Antonio Santano, secretari d'Estat de Transports, ha avisat que les línies afectades no recuperaran la normalitat, almenys fins la setmana que ve. D'altra banda, la mare del nadó maltractat a Barcelona ha tornat a declarar petició pròpia aquest dijous davant del jutge. Ha negat cap implicació en les lesions de l'infant i ha assegurat que no va veure mai que el pare maltractés el nen. Tot i que ha precisat que a ella l'únic que li importava era el nen, ha admès que el pare era maldestre i tenia poca traça i manca d'afecte a l'hora de tractar el petit. I segons ha avançat el diari El País, el Mundial dispara la violència masclista. El telèfon d'atenció a les víctimes va rebre un 120% més de trucades les hores posteriors a la victòria d'Espanya. I a banda de les vacances, una altra circumstància que augmenta la violència contra les dones és el futbol. Així ho va apuntar un estudi que es va fer a Anglaterra el 2024 coincidint amb l'Eurocopa i s'ha tornat a demostrar amb el Mundial de Futbol Masculí. Els esports. Males notícies per a Frenkie de Jong, que ahir va saber que té un trencament al lligament lateral intern del genoll dret. El migcampista neerlandès estarà de baixa un temps indefinit i, de moment, descarta de passar pel quiròfan, tot i que és la recomanació dels serveis mèdics del Barça.
0: Jubilamostucoche.com ha patrocinat aquest espai. Et vols vendre el cotxe? A jubilamostucoche.com ho tens molt fàcil. Comprem i taxem tot tipus de cotxes, al moment, tant si és vell o clàssic. Un procés ràpid, senzill i sense complicacions. Ens encarreguem de tot. Deixa de perdre el temps i entra a jubilamostucoche.com i demana ja la teva cita. Jubilamostucoche.com.
1: Flash matí d'estiu amb Héctor Ortega.

La històrica proposta del Bad Bunny, ben acompanyat en aquest cas l'any 2020 del Jayco, és el Dakiti, avui de nou, el flash matí d'estiu d'aquest divendres. Cap de setmana per anar a la platja, segurament, a la piscina, riu o platja. Heu de seguir sempre els següents consells. Respecta sempre les indicacions dels socorristes. No et banyis si et trobes malament o estàs cansat. Vigila sempre els infants i assegura't que portin materials de flotació adequats, sempre adaptats a la seva edat. Entra a l'aigua a poc, de manera gradual, perquè el cos es temperi. No et tiris de cap a l'aigua si no saps quina profunditat té o si hi ha roques. I a la platja, respecte a la senyalització i al sistema de banderes, importantíssim. No et banyis si s'està prohibint el bany, evidentment. A la platja, piscina o riu, si veus una situació de perill, actua, avisa l'equip de socorrisme o truca al 112. Tota la info la teniu a gent.cat/banysegur. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom. I el programa que desperta tothom també, doncs és aquest, El flash matí d'estiu, 9:35 minuts, sona Jamaican. Som-hi.

0: Aquesta és la falda, és Mike Towers. L'escolteu a Flash FM. Bon dia a tothom. Divendres, en marxa, som al Flash Matí d'estiu. Bon dia, Jan Ponsa.
1: Bon dia.
0: Què tal, tio? A tu et piquen a saco els mosquits cada estiu o què?
1: Mira, cada cop menys, per sort, però he tingut un... Estius que Déu-n'hi-do, hem anat cribillat a punta pala.
0: Vol dir que ja tens afterbite i repelbite, eh?
1: Així és.
0: Sí, home, sí, home, i tant, només faltaria. Si algú vol un pack d'afterbite i repelbite, que a més us l'envien a casa, al lloro, per evitar les picades, o si ja t'han picat, doncs perquè se't curi ràpid i se't passi la picor, avui també tenim un d'aquests packs, l'últim de la setmana. Us llancem la pregunta avui perquè contesteu. Té tres respostes possibles, però només una és la correcta.
1: Yep.
0: I també donarem, jo crec, la resposta quan acabis ja, perquè si no... Oh, no, d'aquí una estona. Bueno, el cas, la pregunta és aquesta. Quin d'aquests trucs ajuda realment contra els mosquits? Opció A, dormir amb ventilador.
1: B.
0: Opció B, posar alfàbrega a l'habitació. O C, apagar el wifi. Dormir amb ventilador, posar alfàbrega a l'habitació o apagar el wifi. Quina realment és la que ajuda contra els mosquits.
2: Envia'ns un WhatsApp al 628 06 0513.
0: Tu què fas?
1: Jo pago el Bluetooth, perquè no em piguin.
0: Sí, home, sí. No despistis a la gent, Jan, perdó, no despistis a ningú.
1: Tres opcions.
0: A, B o C, digueu quina és la que penseu que és la correcta. Si l'encerteu, entreu al sorteig d'aquest pack Repelbite i Afterbite. Parlem del temps aquest divendres, vinga.
1: Vinga, va, avui de moment farà bastant sol a tot Catalunya i a la tarda, normalment, tornarem a tenir alguns ruixats acompanyats amb tempesta. Avui, però, al Pirineu de Lleida. La resta de Catalunya tarda força més tranquil·la tota l'espera d'un cap de setmana on baixaran els termòmetres, deixem enrere la calor espantosa dels últims dies.
0: Ja.
1: Es normalitzaran les temperatures per primera vegada en no sé quantes setmanes, la veritat, però durarà poc, durarà 3 dies fins diumenge, dilluns, a partir d'aquí tornarà a pujar. Però bueno, abans però, cap de setmana força tranquil·la als matins, tot i que a les tardes demà, dissabte, ja tindrem tempestes a punts del Pirineu, a les comarques de Girona i sembla ser que diumenge repetiríem la mateixa jugada, matins estables i a la tarda més tempestes en el mateix sector del país.
0: Ara, per exemple, què marquen alguns termòmetres?
1: Anem als Alfacs, a la Ràpita, amb 28 graus i mig, al Pont de Suert, 16 graus, Anglès, a la Selva, 23 graus, i acabem a l'illa de Bú del Montsià, amb 28,5 graus Celsius.
0: Molt bé, s'han arribat missatges pel que fa a la pregunta dels mosquits.
1: Aviam.
0: Què, donem ja la...
1: Sí, no?
0: La guanyadora, no? Bueno, quina creus que és tu?
1: Jo crec que és la C, no? La del wifi.
0: Sí,
1: no, no. Ha de ser la A, home.
0: La A, home, la de dormir amb ventilador. Allò ajuda realment amb els mosquits.
1: Clar, no,
0: si l'heu encertat, el lloro al WhatsApp, que potser ara us arriba un missatge. Gràcies, Jan. Fins dilluns.
1: Fins dilluns.
0: Bon fin de Loco Loco. Esta Gordo, temazo. Bon dia, amunt.

0: Flash Matides, tio. A Flash FM.
1: Ei, Joan, sabies que el pernil cuit al forn Argal Bon Natura està elaborat amb peces fresques i senceres?
2: I tant. I té un sabor únic gràcies a la seva cocció lenta al forn. És super sucós.
1: A més, té un 98% de carn.
2: És natural que es noti, oi?
1: Doncs sí, natural.
3: Argal Bon Natur. Quan estimes el que fas, és natural que es noti.
4: Hola, és aquí això de posar-se d'acord?
5: Sí, digui'm.
4: Miri, la meva dona vol un estiu tranquil, els nens adrenalina i jo que els agradi a tots.
5: Li recomano unes entrades per a Caribe Aquatic Park. Per la seva dona, Playa Paraíso, pur relax. I per als nens, Coral Bay, la nova zona de diversió pirata, tot des de 24 euros per persona.
6: PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Consulten les condicions a la web.
7: Arriben els dies Sensiva de Conforama. La millor selecció de sofàs, matalassos i mobles ara Sensiva. Aprofita i renova casa teva amb molts estils al millor preu. A Conforama i Conforama.es.
8: Aconsegueix la teva alarma trucant a Movistar ProSegur Alarmes al 900-351-351 amb instal·lació gratuïta i càmera gratuïta. I així al cap, en comptes de tenir això dels ocupes, tens això. Movistar ProSegur Alarmes.
0: Flash matí d'estiu, de 7 a 10, amb Héctor Ortega.

0: mundial, la que van actuar, la que van cantar a la mitja part de la final del mundial el passat diumenge. Dai, dai, a Flash FM, en aquest flash matí d'estiu, que ja de seguida arriba el punt final. Això vol dir que estem a punt de sortejar, de regalar les últimes entrades dobles aquesta setmana pel Mediterrània Festival. Ho heu de saber, perquè és que potser literalment ara teniu les últimes oportunitats, els últims minuts per participar, Mediterrània Festival, 14 hores de música, 4 escenaris, macrofestival a la Costa Brava aquest estiu. Aquest dissabte no, la setmana vinent, 1 d'agost, a Roses. Flash FM és l'emissora oficial i és el festival que us porta, per exemple, Mike Towers, JC Reyes, Luar La L, Cyril Kammer i tota la colla també de la Màquina i del so així una miqueta més callero, Tenim entrades dobles, anècdotes de festa, anècdotes de festival. Això és el que avui estem preguntant a través del 628-06-05-13.
1: Bon dia, flasheros. Bueno, pues, anècdota que es pugui contar, perquè n'hi ha un munt, però no es poden contar, són secret. Bueno, així divertida en una discoteca a Mèxic, que vaig anar de viatge de nubis, i bueno, era una discoteca que tenia els cascos, era tot en silenci, tu et ficaves els cascos i escollies un canal per la música.
0: Vale.
1: I això de veure la gent com ballava un ritme diferent al que tu escoltaves,
0: era molt, doncs, random,
1: era molt divertit.
0: Que guai.
1: I et vaig reir molt.
0: Molt bé. Tu vas passar bé allà, una cosa molt random. Jo crec que això m'agradaria provar-ho. Un cop a la vida jo crec que has d'anar a una d'aquestes festes. En silenci, no? Que raro.
2: Bon dia, Héctor.
0: Què tal?
2: Doncs mira, fa uns anys jo i un col·lega vam anar al Canet Rock i per allà ens vam trobar que un dels tècnics era un amic de la infància.
0: Ah, que guai.
2: Ens va colar cap a dintre i va ser una nit increïble d'un no parar de veure famosos, de conèixer tots els grups, tots els cantants. Increïble, per no oblidar-ho mai.
0: Molt bé, gràcies pel missatge. Entrades dobles pel Mediterrània Festival, 1 d'agost a Roses, el tenim. A tocar. Mira, si voleu una d'aquestes entrades, teniu literalment 3 minuts per participar.
3: Envia'ns un WhatsApp al 628-06-05-13.
0: 3 minuts, que són els que duren aquesta cançó, que ja està sonant i que ens apropa a les 10 del matí. M'ho vaig jo! Això és Maladí.

0: Ayuso arran de l'evolució adversa dels tres focs que hi cremen. Així doncs, el govern espanyol assumeix la gestió d'aquests incendis que han obligat a desallotjar 11.500 persones en total a Castella i Lleó i Madrid. D'altra banda, José Luis Rodríguez Zapatero nega haver mogut un dit pel rescat econòmic de Plus Ultra. L'expresident ha trencat el silenci en una entrevista a Televisió Espanyola. Ha insistit que és innocent i que no va fer cap gestió i que totes les activitats professionals sempre han estat legals. Amb això, Zapatero manté intacta la seva estratègia de defensa després que l'empresari Julio Martínez l'hagi incriminat en el cas Plus Ultra. I el govern dels Estats Units continua amb la seva guerra comercial i aquest dijous ha anunciat una nova bateria d'aranzels d'entre el 10% i el 12,5% per les importacions de 60 països, entre els quals Espanya. El govern nord-americà ha explicat que alguns productes com el petroli, el gas, els fertilitzants i alguns aliments queden exempts d'aquests aranzels. Els esports. Males notícies per a Frenkie de Jong, que ahir va saber que té un trencament al lligament lateral intern del genoll dret. El migcampista neerlandès estarà de baixa un temps indefinit i, de moment, descarta passar pel quiròfan, tot i que és la recomanació dels serveis mèdics del Barça. Mentrestant, ahir va ser la presentació de Karim Adeyemi, el nou fitxatge del club blaugrana, que arriba del Borussia Dortmund a canvi de 22 milions d'euros.
1: Aquest és el número 1 de l'emissora que mana. Flash FM.
2: La que manda.

0: Es la actual número 1 de la setmana. Quevedo, Memphis Crespo, La Graciosa, la medalla d'or del calibre 45. Programa que demà torna amb el Manchado. Aviam si hi ha algun canvi a la casella principal, la primera de la llista, o es manté una setmana més aquest La Graciosa. No ho sé, no ho sé. En La Graciosa, la vida. Podeu decidir-ho deixant la vostra votació a través de flashfm.cat. 10 i 6 minuts, bon dia.
1: Héctor Ortega.
0: Tenim aquí el cap de setmana a tocar i ho estem celebrant amb el ritme, per exemple, de l'Anna Mena al costat de Lola Índigo. Aquesta és tremenda, eh? Volums amunt. Sona Petit Oa. Niña.

Va ser una col·laboració que en el seu dia ningú s'esperava, però mira, al final li va sortir de meravella, li va sortir rodó al Sebastián Yatra col·laborar amb la Bat Gyal. Des d'aquí, des de casa nostra. 2 AM a Flash FM, la que manda. Això continua en aquest divendres 24 de juliol. De seguida, una de les que escoltareu aquest cap de setmana a tot arreu, ja veuràs. Abans, però, Farruko, una de les més recents d'aquest artista. Ja pa què? Ja pa què?

0: Bad Bunny a Flash FM. Tampoc cal que aneu a Puerto Rico necessàriament per gaudir d'una bona festa, eh? Perquè Alba, a Barcelona també en tenim una de les més totxes d'aquest estiu, del 26 Branch Electronic Festival. Seran 3 dies non-stop al Parc del Fòrum de Barcelona, més de 90 artistes, 90, són molts, 6 escenaris i una celebració a l'aire lliure. Tindreu a Paul Kalkbrenner, a Floating Points, Eric Bridge, Kai Trenada, bueno, més de 90 artistes, House, techno, live shows, i a més aquest any també amb les afterparties oficials d'aquest festival a 4 sales icòniques de Barcelona, que són l'Input, l'Upload, la Terratza i Nacar Club. Branch Electronic Festival del 7 al 9 d'agost. Flash FM és l'emissora oficial. Teniu entrades, si voleu, a branchelectronicfestival.com.
1: Andorra. Flash FM 93.8.
2: Prepara't per un estiu que et vindrà de gust recordar. L'estiu és ple de moments únics i a Pirenès tenim noves peces per acompanyar-te en cada pla. Fins al 30 d'agost, viu les rebaixes a Pirenès Andorra i Pirenès Pas de la Casa. Gaudeix de fins a un 50% de descompte en moda home, dona, infantil, sabateria, esports i accessoris. Tot el que necessites per viure la temporada amb estil i llibertat. Aquest estiu, Pirenès et vindrà de gust.
3: Un cotxe pel cap de setmana? O prefereixes llogar-lo per uns quants dies o mesos? Ah, que el vols per l'empresa i necessites fer un renting? A Planxisteria Delfín et donem resposta.
4: Disposem de vehicles nous per llogar amb les millors condicions i opcions tant per empreses com per particulars. A Encamp, Planxisteria Delfín.
3: Amb més de 30 anys d'experiència en planxa, pintura i serveis de grua. Som a la sortida d'Encamp, a l'avinguda Torrent Pregó. També ens pots trucar al 83 40 40. 83 40 40. Lloga a Planxisteria Delfín.
5: Sabies que Andorra és ara més inclusiva que mai? Andorra parla.
6: Ara, els punts d'interès turístic i cultural més destacats del país disposen d'una placa Parlab on, escanejant el codi QR, pots accedir a la informació explicativa de l'indret d'una forma instantània, en àudio, subtítols, llengua de signes i amb 4 idiomes per escollir. Tot plegat les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any i de forma totalment gratuïta.
5: Hi ha més de 150 punts d'interès al teu abast. Consulta'n la ubicació al web andorraparlab.com.
6: Ara, el nostre país és a l'abast de tots els col·lectius. Ara, Andorra et parla amb Andorra Parla.
5: Projecte amb el suport d'Andorra Turisme i els 7 comuns.
7: Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. Departament comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer.
8: You are in Flash FM.

Life és el títol de l'àlbum i el Quevedo, doncs, l'artista, evidentment, que ho està patant ara mateix a tot el món amb les Nueva Línia. Que, bueno, ara ja hi ha unes altres Nueva Línia, Perquè aquestes van acabar una miqueta així barallades amb la banda, van decidir com canviar d'aires, van entrar unes noves integrants de les Nueva Línia com a tal, i aquestes eren les antigues Nueva Línia, quin sou, quin follon. El Golpito a Flash FM, la que manda, com esteu? 10:45, molt bon dia. Arriba la col·laboració de John Summit i Fercho. Aquesta es diu Chica 305, va.

Floyd Menor, amb aquell Gata Only que feia amb el Chris MJ, en aquest cas però en solitari, Peligrosa. Flash. A Flash FM, la que manda de seguida Bad Gyal, amb una de les mítiques de l'Alba Farelo abans. Elena Rose, Manuel Turizo. Aquesta que és super d'estiu, 100% fresqueta, tu. Es diu La Semana. La Semana.

Feu Baby Hello. Hola, hola. Raúl Alejandro i Bizarrap van fer dues cançons al mateix dia, la van publicar aquesta. I també la Bizarrap Music Sessions 56, però al final la que més va funcionar, Vesperon, és aquesta que acaba de sonar a Flash FM. Ja sabeu, a l'emissora del ritme, què tal? Bon dia, bon divendres. S'apropa el cap de setmana, li teníem ja moltes ganes i tenim molt de territori per abarcar els DJs de Flash FM. Per exemple, demà dissabte, una d'aquestes festes del finde és el Bons, al Baix Empordà, amb el Miquel González i el Jaume Riu, que us esperen a partir de les 3 de la matinada a la pista del local social del Bons, vale? 3 hores de sessió per no quedar-se ningú quiet en cap moment, de 3 a 6 del matí aproximadament. Miquel González, Jaume Riu, a la pista del local social del Bons. Demà dissabte, no hi falteu. Això continua, de seguida Rels B, tu vas sin, abans Ugel. Temazo que es diu Moving to the Sun.

bé, és la difícil, una de les mítiques del Benito, del Conillets. Ara de nou a Flash FM per aquest matí de divendres. Amb el cap de setmana a tocar, ja li teníeu ganes, eh? Punyeteros, punyeteres, potser algú d'aquí avui agafa vacances, podria passar o no? Si no, cap problema, eh? Aquí us acompanyem al llarg de l'estiu, les 24 hores del dia, per repartir bona música. Ritme a tort i a dret, tu, a través de totes i cadascuna de les freqüències de Flash FM, la web i l'aplicació. Ara amb l'abat dial. Aquesta és Dame. Bon dia.

És la Lola Índigo acompanyada del Rafa, RVFV, fent la remescla d'aquesta cançó original de Soul King. Aquest és Soul King, Casanova Remix, a Flash FM, a la del ritme. A punt d'arribar a les 11 del matí d'aquest divendres 24 de juliol. Ara, moment de treure els passos prohibits. Hem de fer sonar la batxata de Romeo Santos i Prince Royce. Es diu Dardos.

0: Aquest és el mega crack de la setmana, Mike Towers. Una de més, només en vol una més, una més, una nit més. Doncs escolta, si vols una nit xula, Mike Towers, apropa't aquesta nit al Passarel·la d'Empúria Brava, perquè avui teniu de convidat a Sergi Domena, Empúria Brava, discoteca Passarel·la, mitiquíssima discoteca que, a més, avui doncs, celebra, bueno, aquest 2026, celebra doncs, el seu aniversari, amb una white party i amb en Domena de convidat aquesta mateixa nit. White party, què vol dir això? Que heu d'anar de blanc, És el requisit imprescindible per passar una nit avui d'autèntica bogeria, A més, crec que en Domena ha promès una miqueta de remember avui. Per tant, si us molaria viure aquesta experiència, no dubteu en apropar-vos al Passarel·la d'Empúria Brava aquesta mateixa nit de divendres. Bravo! Ara mateix són les 11:04. Estem engegant una nova hora de ritme. Per cert, pel que fa a les festes Flash FM, és la primera aquesta nit de moltes aquest cap de setmana. Les podeu consultar totes a l'apartat agenda de flashfm.cat o a través de les xarxes, evidentment, dels DJs de Flash FM i de Flash FM oficial. Sona muchacha, Aïssa i companyia, vinga.
1: Flash, en directe, a Flash FM, Héctor Ortega.
0: Aquesta és tremenda, eh?

Aquesta es diu Bebé, Bebecita, l'any 2018. Una d'aquestes cançons que s'han convertit en himnes de la Noel, en aquest cas amb el 6ix9ine, eh? Van tenir jaleo aquest amb una, per un tema de noies, eh? Al final hi va haver una presó enmig. Bueno, cosetes d'aquestes, aquests artistes, saps? Ja m'enteneu, eh? Bebé, a Flash FM, 11 i 11 minuts ara mateix, d'aquest divendres 24 de juliol, sona Manuel Turizo. Que deixa clar una cosa, la sentència és aquesta, eh? Por un pendejo no se llora, queda clar o no? Otra más.

0: Des de l'Argentina, Latini, acompanyada d'Ulisses Bueno, amb aquesta que es diu Dos Amantes. Aquesta història d'amor complicada, complicadeta, eh? Passen dos minuts d'un quart de 12 ara mateix d'aquest divendres. Sabeu que demà és el dia per anar a Pineda de Mar a comprar una miqueta i a passar-ho d'allò més bé ballant també una miqueta amb la sessió del Miquel González, perquè aquest any l'Associació de Comerciants i Empresaris Gent de Pineda compta amb en Flash FM, el seu Tardeu i Shopping, Tardeu en Shopping, demà dissabte. A partir de les 6 de la tarda trobareu un munt d'activitats, comerços oberts, promocions especials i molt ambient al carrer. I a partir de les 10 de la nit, el Miquel González us espera amb el millor ritme de Flash FM a la plaça Espanya. Demà 25 de juliol, dissabte, Tardeu en Shopping de Pineda de Mar. Vine, compra i participa.
1: Andorra. Flash FM 93.8.
2: Tens una floristeria, una fleca, una botiga de moda o un altre comerç? Doncs això t'interessa i molt. Perquè ara, amb en Banc, tens el compte corrent remunerat fins al 2% i el TPB amb 0% de comissió. A més, t'hi pots sumar a la campanya Aquí amb en Banc i et regalem 500 euros cada any. Recorda, compte corrent fins al 2% i TPB amb 0%. Campanya dirigida a comerços d'Andorra. En Banc, el millor per al teu negoci.
3: Encara no coneixes la menjadora del 5D? Si busques cuina casolana amb plats pensats per tothom i dietes alimentàries, cuina vegana, productes sense gluten o per al·lèrgies, ven a descobrir-nos.
4: La menjadora del 5D. Som a la plaça de les Fontetes de la Massana. Fes la reserva al 727-377.
3: La menjadora del 5D. La tradició i la modernitat.
5: Hi ha estius que es viuen diferent, on l'aire pesa menys i la mirada arriba més lluny. On recorre les muntanyes en e-bike. Caminar entre cims, jugar al golf més alt d'Europa o viure l'aventura al món màgic. On perdre't en un laberint i retrobar-te a taula. Perquè aquí dalt, tot canvia de perspectiva. Gran Valira, un estiu a l'altura. Més informació a granvalira.com.
6: 24 hores d'energia.
7: El poder del ritme. Flash FM. Flash FM, Andorra, 93.8 FM.
8: Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. 86 22 88. Departament comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer.
9: Això és...

Aquesta ha estat la segona versió que s'ha fet del tema de Jay Wheeler, de Lejitos, en aquest cas amb la remescla del porto-riqueny Omar Kurz, de Lejitos Remix. A Flash FM, ara mateix 11:25, apropant-nos a 11:45 d'aquest divendres d'estiu. No sé vosaltres si us queda gaire per agafar aquestes vacancetes 100% merescudes. Espero que no gaire, eh? Fem-ho fàcil, va. De seguida amb la Rosalia. Tenim preparada un dels temes clàssics d'aquesta artista catalana. Aquelles encara cantava en català, és el Milionària de seguida. Abans, Caro i Justin Quiles, Olvidarnos de tot.

0: que té el meu nom. El que voldries tenir.
1: Fucking money, man.
0: Només vull veure bitllets de 100.
1: Fucking money, man.
0: Sent el dòlar dintre la ment.
1: Fucking money, man.

0: Noel Turizo amb el seu segell. Doncs que ja és que és tan fàcil detectar una cançó seva. En aquest cas amb el Capo, ni més ni menys. Que pecao.
1: Yo soy tu capo, baby.
0: Yo soy tu capo, baby. Escolteu Flash FM. Som la que manda, eh? Canviem de registre, ara amb Dimitri Vegas. Al costat del seu germà, Like Mike, Màquina Time. Vinga, va, volums amunt de la ràdio.

Considerar perfectament Reggaeton Remember, eh? A Flash FM, de nou, en aquest matí de divendres, pensant ja en les festes Flash FM. Bueno, pensant ja, com si poguéssim evitar pensar això, eh? Algun cop a la vida, no, no. Dir-vos que el proper dijous, encara queda una miqueta, però també ja estem escalfant una miqueta aquí l'ambient, ens estem posant les piles, perquè dijous 30 formarem part del cartell de la Festa Major de la Ràpita. El lloro, eh? A la Ràpita, Flash on Tour, dijous 30, amb el Jaume Riu, el Sergi Domena, i que us parla l'Héctor Ortega. Us esperem a la Zona Jove, a l'antiga llotja de peix. Festa Major de la Ràpita i Flash FM. Tremendo, això, eh? A partir de les 11:30 comença tot el show. Nosaltres ens hi posem una miqueta més tard i ja estarem, doncs, fins a les tantes. Aquí, qui us parla, doncs, haurà de venir gairebé, bueno, no, gairebé no, literalment directe cap a fer programa, eh? Cap al Flash Matí d'estiu, que començarà a les 7 del matí. Però, bueno, va, caleu-vos amb aquesta data, eh? 30 de juliol, dijous, amb tot l'espart d'ensaire rapitenc, Flash on Tour a la Ràpita. Tenim preparat ara per aquí a Omar Kurz amb el seu Coco, abans la Shakira. Oe, oe, això es diu Dai Dai, a Flash FM, va.

acompanyant a Rashan amb aquesta proposta anomenada Santa, un cop més sonant a Flash FM, l'emissora del ritme en aquest divendres 100% d'estiu. Ara amb Bizarrap, vinga, i la seva Music Sessions número 0, ni més ni menys que amb el Daddy Yankee.

0: i te pago el gym. És el Chris M.J., aquest que acabeu d'escoltar a Flash FM. A Medellín no, però demà dissabte ens veiem a la Fuliola per la festa major d'estiu. Imagina't que ens anem a Medellín de cop, saps? Medellín no, la Fuliola demà, festa major d'estiu amb l'Armand Maravall i que us parla l'Ortega. No us ho perdeu, us esperem a la zona esportiva a partir de les 2 de la matinada per rebentar-ho tot una miqueta, eh? És el que aquí ens agrada, festa Flash FM. Apropant-nos a les 12 d'aquest divendres.
1: Flash, en directe a Flash FM, Héctor Ortega.
0: L'Armand, que no està aquí ara mateix, està al Manchado, Edgar Manchado.
2: Hola, què tal? Li he pres el lloc, però vindrà després, a la tarda.
0: Sí, ja deia jo, dic, hòstia, t'ha canviat la cara una miqueta, Armand, eh?
2: No patiu.
0: Ja. Molt bé, per part meva, això, a la Fuliola i dilluns al Flash matí d'estiu, no hi falteu, eh? Ara Benito, va, Bad Bunny, Nueva York.

0: Flash FM liderà durant 5 setmanes consecutives el so de Quevedo amb Elvis Crespo a través de La Graciosa, de fet. L'única persona capaç de liderar durant 5 setmanes consecutives va ser ell mateix, Quevedo, a través de la Bizarrap Music Sessions, però això va ser en un altre moment de la nostra història. El 2026 sona d'aquesta forma i manera. La Graciosa, una de les potents, de les més potents, inclús m'atreviria a dir, d'aquest estiu 2026, que el tenim 100% en marxa. 24 de juliol del 2026, divendres, amb regust de cap de setmana per aquells que encara esteu treballant, que sou molts, i als quals enviem una abraçada enorme, que no és fàcil estar treballant mentre tenim tota la resta de vacances, eh?
1: Flash, en directe, a Flash FM, Edgar Manchado.
0: 5 minuts que passen per sobre de les 12 del migdia. Benvingudes i benvinguts a casa vostra, a la de tothom. Para, pa, pa, pa. Gordo, a Flash FM, a través d'això que es diu Loco Loco.

0: Montbuit.
1: Protegeix els més joves mentre naveguen per internet, tant a casa com al mòbil. Amb internet protegit d'Andorra Telecom, garanteixes un accés segur i responsable a pàgines web apropiades. Activa internet protegit gratuïtament a la botiga online d'Andorra Telecom.
2: El 25 i 26 de juliol torna una de les proves més veteranes del calendari de trail. Torna el Mountain Festival com a patrosa by Emon. Recorreguts de 36, 24 i 19 quilòmetres i també la Vertical. I un munt d'activitats de muntanya pensades per a tota la família. Inscriu-te ara a skyracecomapedrosa.com. La prova que et porta al sostre d'Andorra. Organitzat per Oci and Esport.
3: I si el demà que imagines comencés avui? I si les grans decisions de vida es poguessin anticipar? I si tinguessis un pla per construir el futur que vols?
4: Per la casa que somies, pels projectes que t'il·lusionen, per tot allò que realment importa, Morabanc Wealth Planning, un servei únic a Andorra que transforma els teus objectius vitals en un pla de futur sòlid i coherent. T'ajudem a ordenar prioritats, prendre decisions amb confiança i construir el futur que imagines. Demana una reunió amb el nostre equip de banca privada al 884-255 i consulten les condicions a morabanc.ad. Amb Morabanc Wealth Planning, el futur no s'improvisa, es planifica. Morabanc, tens un banc.
5: Flash FM, Andorra, 93.8 FM. Et cal escoltar-ho tot dos cops perquè et quedi clar? Flash FM, Andorra, 93.8 FM. Que sí, molt filtre i molt postureig, però no em segueixes a Instagram. Què esperes? Flash Andorra a les xarxes socials.

programació a la nostra antena, Moving to the Sun. Perquè divendres des de l'emissora del ritme, Flash FM, Hip Hop Demon Hunters, a punt a través d'un grandíssim èxit com és aquest Golden. Flash FM.

0: cançó que s'ha acabat convertint en tot un himne, Mora J. Cortez.
1: Flash.
0: Una cançó que no es canta, que es crida. Memòries, fent camí cap a dos quarts d'una d'aquest migdia, barra tarda de divendres a Flash FM. Flash, flash. Amb una altra de les candidates a cançó d'aquest estiu 2026, Ana Mena i Lola Índigo, juntes a través de Petit Toa.

ritme de BL a Flash FM a través de No Tiene Sentido, i el que no tindrà sentit és la festa que estem preparant per demà dissabte 25 de juliol a la nit. Albons, a la pista del local social amb en Jaume Riu i amb en Miquel González. Flash FM un tour amb els temes més potents, amb samarretes i amb alguna sorpreseta que deixarem caure, això sí, per presenciar-ho heu d'anar-hi. Albons, festa Flash FM demà des de les 3 de la matinada i fins les 6 del matí, com a mínim. Prohibit quedar-se quiet. 3 hores non-stop, així que si no teniu pla i si en teníeu algun, doncs el canvieu. Albons, espera la festa Flash FM demà dissabte 25 de juliol, d'acord? Amb cançons com aquesta de Bad Bunny, preparadíssima personal, emissora del ritme. Es diu EO.

Music Sessions més exitoses. David Ferrab al seu costat, Quevedo és la número 52, en directe des de l'emissora del Ritme, Flash FM. Tots al migdia, 48 minuts. Què tal? La marxa, pràcticament un nou cap de setmana. Tret d'aquells que esteu de vacances, enveja sana, sempre sana, des de la Camana. JC Reis a punt, amb un dels seus últims grans èxits. Primers compassos d'això que es diu Loquita. Vinga, som-hi.

0: Austin, baby. La maravilla. Psycho.
1: Arcángel fent companyia a Gonzo i Psycho per aquest exclusivo remix que a hores d'ara encara recuperem. Només faltaria, tu, convidadíssims les vegades que faci falta. Ens apropem de mica en mica a la una d'aquesta tarda de divendres. Sentirem el nostre megacrack, un dels temes més potents d'aquest estiu 2026. Abans, David Guetta, amb la revesla d'aquest Gone, Gone, Gone amb Teddy Swims i Tones and I.

0: Towers amb l'última, la nova, una anà més, és mega gran de la setmana a l'emissora del ritme, 12... No, ja estem a la 1, 1 i 3, en rigorós directe des de Flash FM, mare meva. Ràpid passa aquest divendres. I ràpid passa l'estiu i torna el Brunch Electronic Festival amb 3 dies non-stop al Parc del Fòrum, més de 90 artistes, 6 escenaris i una celebració a l'aire lliure amb Paul Kalkbrenner, amb Floating Points, amb Kate Trenada, amb Eric Pritz i molts més, amb House, Techno Live Shows i un any més tornen les after parties oficials amb 4 sales icòniques de Barcelona, a Input, Upload, La Terraza i Negar Club. Brunch Electronic Festival, ja ho sabeu, del 7 al 9 d'agost, apunteu-vos-ho, que ho tenim ja pràcticament a tocar i se'ns tira l'estiu a sobre. Entrades a brunchelectronicfestival.com, sobretot electrònic amb K, important. brunchelectronicfestival.com, Flash FM és l'emissora oficial de tot plegat. No vol en marxa, sigui des d'on sigui que ens estigueu escoltant. Merci a tot cor per fer-ho. Bad Bunny a punt amb el seu baile inolvidable. Som-hi, va!
1: En directe, Edgar Manchado.

Argentina, totes dues, Tini, Tini, Tini, Maria Becerra. A través de Miénteme, Cano espera el seu torn amb el seu primer gran hit. Abans li donem l'oportunitat i el torn a Mora i Zetangana amb aquesta col·laboració brutal que ha sonat i ressonat durant tota aquesta temporada. I molt, a més a més. Es diu Droga. Droga.

0: 8.
1: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805 020.
2: Viu la muntanya amb més adrenalina que mai. A Pic Negre trobaràs el millor lloguer de bicicletes amb descens, e-bikes, enduro, carretera i e-road, amb marques de referència mundial com Santa Cruz, Cervelo, Cannondale, Focus i MMR.
3: Descobreix les experiències Pic Negre, amb excursions guiades amb e-bike, vies ferrades, ideals per gaudir d'Andorra en parella, amb amics o en família.
2: Equipa't a les nostres botigues amb material de muntanya i marques top com Fox, Oakley, Salomon o Merrell.
3: Reserva ara a picnegre.com i fes que aquest estiu sigui inoblidable.
2: Grup Pic Negre Xusqui. Aquí comença la teva aventura.
4: Hi ha estius que es viuen diferent, on l'aire pesa menys i la mirada arriba més lluny, on recorre les muntanyes en e-bike, caminar entre cims, jugar al golf més alt d'Europa o viure l'aventura al món màgic, on perdre't en un laberint i retrobar-te a taula. Perquè aquí dalt tot canvia de perspectiva. Gran Valira. Un estiu a l'altura. Més informació a granvalira.com.
5: Aquest estiu, el futbol és a la platja i el cinema a la fresca. Descarrega't l'app de Movistar Plus i gaudeix de totes les sèries, pel·lícules i esports des del teu mòbil o tauleta. A més, a Andorra Telecom ens regalem una funda impermeable per al teu mòbil. Vine a recollir-la a la nostra botiga abans que s'esgotin. Informa-te'n a andorratelecom.ad.
6: Buf, una altra vegada a les 6 del matí. No ho suporto.
7: No cal que t'aixequis a les 6 del matí. Posa't el despertador a les 6 de la tarda, l'hora de l'Enoteca.
8: A partir de les 6 de la tarda, l'Enoteca d'Escaldes Engordany s'activa per oferir-te un afterwork únic. Vi, cervesa i tapes en bona companyia. Som el teu punt de trobada per gaudir amb els amics, amb els companys de feina o amb qui tu vulguis, perquè el teu dia es mereix un brindis.
7: Desperta't, però fes-ho a les 6 de la tarda. L'Enoteca. Som al carrer del Pernal 4, a Escaldes Engordany, just al costat del pavelló del Prat Gran.
0: El poder del ritme. Flash FM.

seguim a Flash FM, que ve amb nova línia al Golpito, un cop més. És el poder del ritme, 5 minuts, ara 4 per arribar a 2:15 d'aquesta tarda de divendres. Ho farem amb Omar Coaching i Engo Flow, que se'ls diu Forever, Togantel.

Nico, era aquesta Bizarrap Music Sessions, la número 58, recuperadíssima a través de Flash FM. Fa algunes temporades, però escolta, tant en tant sempre ve de gust i, a més, amb aquest solet que està caient arreu del país. Perfectíssim per acompanyar aquest estiu 2026, la Bizarrap Music Sessions 58. Esperant el seu torn, Becky G, una col·labo brutal amb Bad Bunny, a veure si la recordeu, no us faig spoiler, abans Ryan Castro, cap om la villa.

Escola aquí a la nostra antena, que és al costat d'Aissa i també de Kremlin. Muchacha, un dels temes que ha donat molt a parlar al llarg d'aquesta temporada. 25-26. Una de la tarda i 41 minuts. Benvingudes, benvinguts a casa vostra. Flash FM, Manuel Turizo, en breus amb un dels seus primers greatest hits. Abans, Kid Voodoo, ens sorprèn amb JC Reyes, amb aquesta consolidadíssima. Me mareo.

I el que no l'hagi trobat a hores d'ara, va tard, perquè aquesta cançó és del 2023, Mike Towers. Ens sorprenia aleshores amb aquest la-la-la-la-la-la. I clar, òbviament, el sentit que cadascú l'ha de trobar pel seu compte. No us ho posaré tan fàcil, fem camí cap a les dues, va. Amb Ugel, amb Farruko o també amb Quevedo, una de les tantes que recuperem des del seu últim àlbum d'estudi. De fet, el tema que li dona nom, el Baifo, a Flash FM.

0: Fa 5 setmanes consecutives que lidera camí cap a la sisena. Demà, a partir de les 6 de la tarda, sortirem de dubtes amb una nova edició del Calibre 45.
1: En la graciosa la vida es más sabrosa.
0: Elvis Crespo amb Quevedo a través de la graciosa. Engegant nova hora, 2 i 4 minuts d'aquesta tarda de divendres. Sabeu d'aquells plans que agraden a tothom? Aquells que no hi ha debat. Tothom diu que sí. No hi ha possibilitat de que algú no li vingui de gust. Òbviament, si parlem d'això, parlem de PortAventura World. Allò com tothom, absolutament tothom, s'hi posa d'acord. I a més, avui, des d'aquí, des de Flash FM, us donem l'oportunitat de viure aquesta experiència amb una entrada doble per PortAventura World. Entre tots els oients que ens envieu un WhatsApp al 628 060513, 628 060513, avui, a quarts de 5 de la tarda, sortejarem una entrada doble perquè pugueu anar a PortAventura World i viure aquest tros d'experiència, d'acord? El pla perfecte existeix i pot ser el teu. PortAventura World, on tothom s'hi posa d'acord, i si no trobeu a ningú amb qui posar-vos d'acord, sempre podeu convidar el locutor, eh? Que per demanar entrades tothom demana, però per en recordar-se el locutor després, ningú se'n recorda. Merci per ser-hi, per compartir aquesta tarda d'estiu amb nosaltres. Som-hi amb l'himne del Mundial 2026.
2: En directe a Flash FM, Edgar Manchado.
0: Shakira ho va fer el 2010 amb el Waka Waka i va aconseguir que la selecció espanyola fos campiona del món. I ho ha tornat a fer el 2026 i la selecció espanyola s'ha tornat a proclamar campiona del món. Ara amb aquest Dai Dai, Shakira amb Burna Boy a Flash FM.

perreo. Quiere perreo, Bad Bunny, a través de Moscow Mall. Sembla que no, però ens hem de remuntar fins al 2022 per recuperar-la. Aquesta ens queda un pèl més a prop, Bad Gyal, Chencho Corleone, amb Choque.

0: 93.8.
1: Tens una floristeria, una fleca, una botiga de moda o un altre comerç? Doncs això t'interessa i molt. Perquè ara, amb Banbank, 100 euros cada any. Recorda, compte corrent fins al 2% i TPB amb 0%. Campanya dirigida a comerços d'Andorra. En Banc, el millor per al teu negoci.
2: Les millors braves d'Andorra?
3: No vagis al Barra Mars.
2: Un bon bacallà al pil-pil.
3: No el demanis al Barra Mars.
2: Una bona copa de vi acompanyada d'un assortiment de tapes únic.
3: Oblida tant del Barra Mars.
2: Tu que ets un bon gourmet, que t'agrada el menjar de qualitat i que sempre busques espais únics i acollidors, doncs això, ni et presentis al Barra Mars.
4: Gastrobar Barra Mars, a l'Avinguda Doctor Mitjavila 8 d'Andorra la Vella. I amb terrassa al costat del riu per gaudir dels dies de bon temps.
2: Telèfon 850-840. 850-840. Tot i que tampoc cal que hi truquis.
5: Hi ha estius que es viuen diferent, on l'aire pesa menys i la mirada arriba més lluny. On recorre les muntanyes en e-bike. Caminar entre cims, jugar al golf més alt d'Europa o viure l'aventura al món màgic. On perdre't en un laberint i retrobar-te a taula. Perquè aquí dalt tot canvia de perspectiva. Gran Valira, un estiu a l'altura. Més informació a granvalira.com.
6: Flash FM, Andorra, 93.8 FM. Et cal escoltar-ho tot dos cops perquè et quedi clar? Flash FM, Andorra, 93.8 FM.

pareja del año la quiere todavía. No sabem, no sabem de qui estaria parlant aleshores. Amics i amigues, ja sabeu que demà 25 de juliol torna el Tardeo Shopping de l'Associació de Comerciants i Empresaris Gent de Pineda, aquesta edició en Flash FM, a partir de les 6 de la tarda, demà dissabte, un munt d'activitats, comerços oberts, promocions especials i molt ambient al carrer. Amb en Miquel González a partir de les 10 de la nit i tot el ritme de Flash FM a l'escenari de la plaça Espanya, d'acord? Demà 25 de juliol, demà dissabte t'esperem al Tardeo Shopping de Pineda de Mar. Vine, compra i participa, sobretot. Qui millor que en Miquel González? Qui millor? Somiam una de les noves incorporacions anomenada amb Lola Índigo. Si ja individualment són imparables, juntes són una de les candidates a cançó de l'estiu. Veurem què diu el temps. Que es diu Patitoa. I després un piquito.

coses de BLA i també una de les primeres que ens va portar aquí a Flash FM, aquesta amb West Call i Òbvia de Drams, es diu La Plena. Va buscar la versió 26 d'una de les mítiques de Sopa de Cabra, Camins, Somnis i Promeses. Ara amb la Sui i Mon DJ a Flash FM. Sona així.

Mitiquísima la Daddy Yankee, Anuel doble A, adictiva. A través de l'emissora del ritme, canvi de registre per Bad Bunny, el seu Voy a llevarte pa PR. Flash.

Des de la Morocha, un dels grandíssims números 1 d'aquesta temporada, 25-26. Abans d'arribar a les 3 de la tarda, encara tenim temps de posar un Maladí o el so de Rauw Alejandro, Wisin i Yengo Flow, Contrabando. Flash.

0: última, una ara más. Mega crack de la setmana, Flash FM. 3 de la tarda i 4 minuts. Què tal? Com esteu? Com va aquest divendres? Platxeta, piscina, alguns currant. No passa res, nosaltres també, també. Us fem companyia fins que vosaltres vulgueu. Va, que demà, dissabte, torna al Tardeo un shopping de l'Associació de Comerciants i Empresaris. Gent de Pineda, que està allà amb Flash FM. Gràcies per la confiança. Així que demà, a partir de les 6 de la tarda, un munt d'activitats, comerços oberts, promocions especials i un ambientàs de categoria al carrer. I a partir de les 10, demà, Miquel González, amb el millor ritme de Flash FM a l'escenari de la plaça Espanya. Demà, 25 de juliol, t'esperem al Tardeo un shopping de Pineda Mar. Vine, compra i participa. Dit això, donem per engegada una nova hora, 3 i 4 minuts, amb John Summit a punt. Un tio que no li fa por absolutament res i ara col·labora amb el Fercho. El Fercho tampoc li fa por res i si ha de cantar tecno, canta tecno. No li fa el lleig a res.
1: Flash, en directe, a Flash FM, Edgar Manchado.
0: Sobradíssims de flow amb Chica 305.

0: Spumbuit. A Go Bunning ampliem la nostra flota amb dues noves incorporacions que et poden ser molt útils.
1: Necessites una furgoneta frigorífica amb manteniment de temperatura i congelació? A Go Bunning te la lloguem. O necessites un petit camió de transport amb plataforma lavadora i de còmoda conducció? A Go Bunning també el tenim.
0: Ens pots trucar al 759-908 o entra a gobunning.com. Go Bunning, al servei dels industrials i també dels particulars, amb la nostra flota de vehicles de lloguer.
2: Aquest estiu els dijous tenen nou pla.
3: Dijous 30 de juliol, Closing Party amb David Olear, Joyce i Ángel de Andrés. No et perdis a un dels DJs i productors amb més recorregut musical. De 5 a 10 hits musicals, el millor ambient i una última tarda que promet ser memorable.
2: El millor afterwork de l'estiu t'espera a Anyós Park. Ven a divertir-te. Ja pots comprar l'entrada a poolparties.ad.
4: Protegeix els més joves mentre naveguen per internet, tant a casa com al mòbil. Amb internet protegit d'Andorra Telecom, garanteixes un accés segur i responsable a pàgines web apropiades. Activa internet protegit gratuïtament a la botiga online d'Andorra Telecom.
5: Flash FM. El so de la generació urbana.

Maisam, RVCV i Kremli, completant aquest tema que, òbviament, es diu Muchacha. Salta la sorpresa. Efectivament, Flash FM, l'emissora del ritme, la que mana. En Manuel Turizo, que té nova proposta, amb Elena Rose, es diu La Semana.

Amb picadeta d'ull també a Melendi, Psycho ens portava aquest Supernova i el convertia en tot un hit mundial el 2023. El recuperem a Flash FM. 2:15 de 4 d'aquesta tarda de divendres. Aquest estiu arriba el Brunch Electronic Festival, edició 2026. 3 dies non-stop al Parc del Fòrum, amb més de 90 artistes, 6 escenaris i una celebració a l'aire lliure. Amb Paul Kalkbrenner, amb Eric Prydz, amb Floating Points, amb Kai Trenada... Serà un espectacle de house, techno, live shows i un any més doncs, tornaran també els after parties oficials amb 4 sales icòniques de Barcelona com són Input, Upload, La Terraza i Nagar Club. Així que del 7 al 9 d'agost, Brunch Electronic Festival, entrades a Brunch Electronic Festival, sobretot electrònic amb K, d'acord? Brunchelectronicfestival.com i Flash FM com emissora oficial. Som amb el so de Bad Bunny d'aquí un momentet amb un dels greatest hits de tota la seva discografia abans Omar Courge a ritme de Coco.

La tarda, quan sortim de dubtes i sapiguem si tenim renovació o no, com a número 1 de Flash FM, recordem que el número 1 és la graciosa també de Quevedo. Quevedo, que està en boca de tothom, i també ho estava Dial. Aquí la tenim, amb Dame.

ZK, Duki, Emilia, Maria Becerra, un bon grapat de persones que feien possible això que es diu Los de l'Espacio. Menys gent, i ara aquesta que es diu Que s'aturi el temps. El so de Dani Six, It's Kid, de Flash FM.

Cronyà, Skin Flow, que té el tio, Ugel, amb una de les últimes, una de les més noves, Moving to the Sun, una cançó que està donant la volta a Europa i, òbviament, que la nostra llista també té una repercussió forta i important. Moving to the Sun, abans d'arribar a les 4, una mica de Manuel Turizo. No és l'última, però és una de les darreres. Por un pendejo, no se llora.

0: número 1 indiscutible de Flash FM, La Graciosa.
1: En La Graciosa la vida es más sabrosa.
0: En Quevedo i amb Elvis Crespo a les 4 i 5 minuts pràcticament d'aquesta tarda de divendres i vinc a proposar-vos un pla d'aquells que li agraden a tothom i que ningú us dirà que no. És una aposta segura. Ningú sortirà amb aquella de... No, és que a mi això que em dius no em ve de gust. Us parlo de PortAventura World, el lloc on tothom s'hi posa d'acord. Estem davant els últims minuts perquè us endugueu una entrada doble per anar a PortAventura World a viure aquesta experiència única. Envieu-nos un WhatsApp al 628 060513, 628 060513, d'acord?
2: Envia'ns la teva nota de veu via WhatsApp al 628 060513.
0: Una nota de veu o un text dient que voleu anar a PortAventura World i entre tots els oients, un de vosaltres us endueu una entrada doble per anar a PortAventura World perquè el pla perfecte existeix i pot ser teu. PortAventura World, on tothom, absolutament tothom, s'hi posa d'acord. Tret de sortida, l'última hora que passarem plegats abans que arribi l'Armand Maravalle, amb Quevedo, òbviament, amb Anna Mena, amb Gordo, amb Emilia, amb Ugel, amb Bizarrap. O per aquí amb Shakira, amb Burna Boy, la cançó del Mundial. Ha donat molta sort a la selecció espanyola i se l'ha acabat enduent, igual que va passar el 2010. Aquesta es diu Dai Dai.
2: Flash, en directe, a Flash FM, Edgar Manchado.

pijama i les preferen els encostipats. Nakiri, Natasha, Becky G, juntes des del 2018. Sin pijama, sin pijama. A punt un altre gran col·labo entre Alejandro i Bad Bunny, abans Quevedo, ni borratxo.

0: 93.8.
1: Aquest estiu, el futbol és a la platja i el cinema a la fresca. Descarrega't l'app de Movistar Plus i gaudeix de totes les sèries, pel·lícules i esports des del teu mòbil o tauleta. A més, a Andorra Telecom et regalem una funda impermeable per al teu mòbil. Vine a recollir-la a la nostra botiga abans que s'esgotin. Informa-te'n a andorratelecom.ad.
2: Aquí tens temps per escoltar, per mirar, per perdre't i per celebrar-ho. Aquí tens temps per tot el que t'agrada i per tot el que encara no saps que t'encanta. Aquí ho pots fer tot o no fer absolutament res. Perquè aquí el sol no té mai pressa. Ordino Arcalís.
3: Prepara't per un estiu que et vindrà de gust recordar. L'estiu és ple de moments únics i a Pirenés tenim noves peces per acompanyar-te en cada pla. Fins al 30 d'agost, viu les rebaixes a Pirenés Andorra i Pirenés Pas de la Casa. Gaudeix de fins a un 50% de descompte en moda home, dona, infantil, sabateria, esports i accessoris. Tot el que necessites per viure la temporada amb estil i llibertat. Aquest

potser arriba tard, però es pot acabar convertint en una de les cançons d'aquest estiu. Per què no? Escolta, al final depèn de tots vosaltres. Veurem com va evolucionant dins la nostra llista. Ens apropem de mica en mica a 4:45 amb Dimitri Vegas i Like Mike i un dels temes maquineros del moment. La vàrem descobrir al Tomorrowland de l'any passat. Els més veterans ja la van descobrir temps fa força temps. Màquina Time!

Tú te pensaste que tú me tenías.

És el remix de Relación amb Sexe i Yankee, J Balvin, Farruko i la Rosalia, un cop més a través de l'emissora de Ritmo, Flash FM. La seguretat és cosa de tothom i a l'aigua fem equip. A la platja, a la piscina, al riu, que sabem que molts de vosaltres ens esteu escoltant des d'algun d'aquests indrets. Seguiu sempre aquests consells. Respecteu sempre les indicacions dels socorristes. No us banyeu si us trobeu malament o si esteu cansats. Intenteu evitar-ho. Vigileu sempre els infants i assegureu-vos que portin materials de flotació adequats i que estiguin, sobretot, adaptats a la seva edat, i entreu a l'aigua de manera gradual, que el cos es temperi a poc a poc. Així que procureu també no tirar-vos de cap a l'aigua si no sabeu la profunditat que hi ha, i si hi ha roques, jo crec que és obvi, és de calaix, que tampoc és recomanable que us tireu de cap a l'aigua. En el cas de la platja, vinga, va, afegirem també que respecteu la senyalització al sistema de banderes, Si està prohibit, bandera vermella, doncs no us banyeu. I a la platja, a la piscina o al riu, si veieu alguna situació de perill, sobretot, actueu, aviseu a l'equip de socorrisme o truqueu al 112, d'acord? El telèfon de contacte és el 112. Tota la informació a gent.cat/banysegur. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom. I ara som-hi amb Gordo i el Loco Loco.

que li pengéssim la medalla d'or, aquest Jamaica amb Bam Bam. Amic de la casa i tot un artista, Ugel. Convidadíssim sempre que vulgui. Anem amb una de les music sessions de Bizarrap més recents, la número 0 de The Yankee.

0: El Efecto, una de les més top de tota la discografia de Rauw Alejandro. Aquí està al costat de Chencho Corleone, tot un mite del reggaeton de tots els temps. La camí cap a les 5 de la tarda, el moment on s'incorpora a l'antena de Flash FM el company Armand Maravalle, qui demà també el podreu veure a la festa major d'estiu de la Fuliola.
1: En directe, Edgar Manchado.
0: Així que no desconnecteu ni un sol instant de l'emissora del ritme, Flash FM. Hattricks, des de Keep Optimum Hunters, amb un dels temes que ha estat un dels més repetits aquesta temporada. Per meu, per la manament, ha estat un dels més repetits. Ens escoltem demà al Calibre, això és Golden, adeu.

Catalunya, el ritme el marca Flash FM. Girona, 99.6. Salt, Banyoles, Cassà, Llagostera, Anglès, Santa Coloma, Caldes, Maçanet de la Selva. Flash FM arriba a tot arreu. Som únics. Flash FM. Flash FM. Són les 5.

0: Aquí el teniu una vegada més. És el Mike Towers, el nostre mega crack de la setmana, amb això que es diu una namàs. Començant nova hora aquí, al poder del ritme de Flash FM, aquest al Família. This is Flash FM. Vinga, va, que ja hi som de nou. L'Edgar Manchado, que ja circula, que em va deixant l'estudi per mi solet i també per vosaltres, que esteu a l'altra banda. Què tal, com esteu? Començant nova hora, 5 i escaig. Jo us acompanyaré fins a les 9 del vespre. Soc el Maravall, encantadíssim.
1: Flash, en directe, a Flash FM, Armand Maravall.
0: Doncs vinga, va, som-hi, que obrim les portes ja del cap de setmana i ho fem

Fins al 2004 ens hem remuntat amb el ritme de Daddy Yankee amb això que es deia Lo que pasó, pasó, sonant en directe al poder del ritme. I ha preparats una mica de Quevedo amb el seu Columbia, també el Muchacha. Abans Bad Bunny. Flash FM. Amb això que es diu EO i que sona ja en directe aquí a la del ritme.

0: 8.
1: Tens una floristeria, una fleca, una botiga de moda o un altre comerç? Doncs això t'interessa i molt. Perquè ara, amb BanBank, tens el compte corrent remunerat fins al 2% i el TPB amb 0% de comissió. A més, t'hi pots sumar a la campanya Aquí amb BanBank i et regalem 500 euros cada any. Recorda, compte corrent fins al 2% i TPB amb 0%. Campanya dirigida a comerços d'Andorra. En Banc, el millor per al teu negoci.
2: Un cotxe pel cap de setmana? O prefereixes llogar-lo per uns quants dies o mesos? Ah, que el vols per l'empresa i necessites fer un renting? A Planxisteria Delfín et donem resposta.
3: Disposem de vehicles nous per llogar amb les millors condicions i opcions tant per empreses com per particulars. A Encamp, Planxisteria Delfín.
2: Amb més de 30 anys d'experiència en planxa, pintura i serveis de grua. Som a la sortida d'Encamp, a l'avinguda Torrent Pregó. També ens pots trucar al 83 40 40. 83 40 40. Lloga a Planxisteria Delfín. Viu la muntanya amb més adrenalina que mai. A Pic Negre trobaràs el millor lloguer de bicicletes amb descens, e-bikes, enduro, carretera i e-road, amb marques de referència mundial com Santa Cruz, Cervelo, Cannondale, Focus i MMR.
3: Descobreix les experiències Pic Negre, amb excursions guiades amb e-bike, vies ferrades, ideals per gaudir d'Andorra en parella, amb amics o en família.
2: Equipa't a les nostres botigues amb material de muntanya i marques top com Fox, Oakley, Salomon o Merrell.
3: Reserva ara a picnegre.com i fes que aquest estiu sigui inoblidable.
2: Grup Pic Negre Xusqui. Aquí comença la teva aventura.
4: Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al Grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. Departament Comercial del Grup Flash Andorra. Et volem conèixer.

Una vegada més, confiant en el Quevedo com si fos el nostre millor amic, el nostre col·lega aquí acompanyat de la nova línia per fer això que es diu El Golpito. Escoltes El Poder del Ritme, pràcticament arribant a quarts de 6 de la tarda. És divendres. D'aquí no res, Bad Bunny. Abans, Ñengo Flow i Omar Courts.

0: Aquesta era la cançó que va fer encara més conegut mundialment el Tiago PZK, amb la producció del seu col·lega, l'argentí, el Bizarrap, sonant en directe, evidentment. On, si no, el poder del ritme. La sessió número 48, per ser exactes. Ara, però, n'hem tingut prou ja d'Argentina. Anem cap a casa nostra, que us vull presentar això que ja coneixeu i que és xulíssim, m'encanta. Es diu Imagina. Ho presenten els Flashy Ice Cream. És la seva novetat, la seva aposta de tema estiuenc, tema tranquil·let, tema gaudible per aquest estiu 2026. Sona així de bé. Només escoltes a Flash FM.
1: El món és nostre, ens deia l'avi.

Era la Lola Índigo, amb això que es diu La Reina. Fem-nos bocaria pel cap de setmana. Què, a quina festa et veurem aquest fin de... Vinga, va. Flash. Queda poquet perquè ho decideixis, eh? Ja saps que és un fin de plegat de festes flash. Ens veiem per allà, com sempre, ens veiem a les pistes escoltant coses com aquesta, Kid Voodoo i JC Reyes.

Ja fa 3 anyets que el Rau Alejandro va treure aquesta, encara entra a la perfecció, està envellint bé aquest tema que es diu Diluvio, en el cuarto cae un diluvio, que és el que fa temps que no cau a casa nostra, eh? Un bon diluvi, de moment aquí, solaco, caloraca, i un fin de ple de festa per tots vosaltres, escoltant Flash FM a totes hores, clar que sí, vinga, va, escolta. Escoltes en directe El Poder del Ritme. Arribarem ja a les 6 de la tarda. Ho farem amb el Loco Loco del Gordo i el Rainier Zonneveld. Abans, però, ens posem intensos amb el Bad Bunny i aquesta que ja coneixes, bueno, el Baile Inolvidable.

Aquí els teniu, una vegada més, Quevedo al costat d'Elvis Crespo, amb això que es diu La Graciosa, des de l'àlbum, que és un èxit total, que és el Baifo. I què vol dir el Baifo? Doncs, escolta, ja us ho hem explicat algun cop. És el fill del cabra, és el cabrit. Un Baifo és un cabrit. Ja sabeu que aquí a Flash FM som molt de cabres, estem com una cabra també una mica, per tant ens sentim de, com a casa, posant el Baifo. El Quevedo és un mes d'aquí. Vinga, va, som-hi, nova hora. This is Flash FM.

0: Absolut bon rotllo el que transmet això. Sonant a Flash FM és el Prendio de RVFV al costat de l'Omar Montes. No sabria definir el gènere exacte, però vaja, en qualsevol cas, xulíssima, clar que sí. Vinga, va. Ho escoltes al poder del ritme, escoltes la que mana entrant al cap de setmana al ritme del 31 fam i Flashy Ice Cream.
1: Flash!
0: Amb aquesta que es diu Dorayakis.
2: Amb les cabres a l'estudi, estic d'after, no vulguis que et saludi.

0: sola. Apaga la llum que el meu DJ controla.
1: Flash, tío.

0: 93.8.
1: I si el demà que imagines comencés avui? I si les grans decisions de vida es poguessin anticipar? I si tinguessis un pla per construir el futur que vols?
2: Per la casa que somies, pels projectes que t'il·lusionen, per tot allò que realment importa, Morabanc Wealth Planning, un servei únic a Andorra que transforma els teus objectius vitals en un pla de futur sòlid i coherent. T'ajudem a ordenar prioritats, prendre decisions amb confiança i construir el futur que imagines. Demana una reunió amb el nostre equip de banca privada al 884-255 i consulta les condicions a morabanc.ad. Amb Morabanc Wealth Planning, el futur no s'improvisa, es planifica. Morabanc, tens un banc.
3: Prepara't per un estiu que et vindrà de gust recordar. L'estiu és ple de moments únics i a Pirenès tenim noves peces per acompanyar-te en cada pla. Fins al 30 d'agost, viu les rebaixes a Pirenès Andorra i Pirenès Pas de la Casa. Gaudeix de fins a un 50% de descompte en moda home, dona, infantil, sabateria, esports i accessoris. Tot el que necessites per viure la temporada amb estil i llibertat. Aquest estiu, Pirenès et vindrà de gust.
4: Sabies que Andorra és ara més inclusiva que mai? Andorra parla.
5: Ara, els punts d'interès turístic i cultural més destacats del país disposen d'una placa Parlab on, escanejant el codi QR, pots accedir a la informació explicativa de l'indret d'una forma instantània, en àudio, subtítols, llengua de signes i amb quatre idiomes per escollir. Tot plegat les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any i de forma totalment gratuïta.
4: Hi ha més de 150 punts d'interès al teu abast. Consulta'n la ubicació al web andorraparla.com.
5: Ara, el nostre país és a l'abast de tots els col·lectius. Ara, Andorra et parla amb Andorra Parla.
4: Projecte amb el suport d'Andorra Turisme i els 7 comuns.
6: Una altra vegada a les 6 del matí. No ho suporto.
7: No cal que t'aixequis a les 6 del matí. Posa't el despertador a les 6 de la tarda, l'hora de l'Enoteca.
4: A partir de les 6 de la tarda, l'Enoteca d'Escaldes Engordany s'activa per oferir-te un afterwork únic. Vi, cervesa i tapes en bona companyia. Som el teu punt de trobada per gaudir amb els amics, amb els companys de feina o amb qui tu vulguis, perquè el teu dia es mereix un brindis.
7: Desperta't, però fes-ho a les 6 de la tarda. L'Enoteca. Som al carrer del Pernal 4, a Escaldes Engordany, just al costat del pavelló del Prat Gran.
8: Si no t'agrada Flash FM, és que t'estàs fent gran.

La Shakira no en va tenir prou el 2010 fent el Waka Waka i aquest 2026 havia de repetir amb la tasca complicadíssima de fer l'himne del Mundial de Futbol. Ho ha fet amb aquest Dai Dai, sonant a Flash FM. Vinga, va, que estem en aquesta tarda de divendres i entrant al cap de setmana. Ho farem amb la plena W Sound 05, un dels vostres temes preferits.

0: hace el amor bien rico, bebecita.
1: Aquest riure bandarra era el de l'Anuel AA, inconfondible, escoltant-lo, al poder del ritme. Ens quedem a Puerto Rico amb el Coco d'Omar Kurtz.

Un èxit tremendo aquest, de la Lola Índigo i la Anna Mena. Elles dues, dues reines. Els ha quedat fantàstic aquest petitó. Normal que tingui l'èxit que està tenint, a totes les pistes de ball, a totes les discoteques, totes les festes. Molt bé, enhorabona, noies. Escoltes el poder del ritme de Flash FM ja fent boca per aquest cap de setmana. On ens veurem? Ens veurem per les pistes o què? Vinga, va. Que ja sabeu que aquests dies hi ha moltes festes Flash. Demà a la nit, per exemple, serem a la Festa Major del Bons, a l'Empordà. També serem a la Festa Major de la Fuliola, a l'Urgell. També tindrem el Miquel González a la Pineda de Mar, posant una mica de festeta. Per tant, escolta, per tot el país, festes Flash, bon rotllo, igual que el que dona això que es diu el Chiringo.

Són el Jay Wheeler i l'Omar Kurtz posant-se bastant intensos, la veritat. Què els haurà passat pel cor i pel cap fent aquest De Lejitos, la versió remix on inclouen les dues veus i que està siguent un dels èxits més sonats d'aquest estiu 2026 a Flash i també a tot arreu. Escoltes El poder del ritme, a punt d'arribar a l'hora en punt, a punt d'arribar a les 7 amb Emilia Tini i Nicki Nicole amb el seu èxit. Flash. Aquesta ja la coneixes, es diu Blackout.

0: Aquí el teniu una vegada més, eh? Una na más no era suficiente. Per això te la posem tantes vegades com faci falta aquesta, perquè te l'aprenguis, perquè la ballis, perquè la sentis, el poder del ritme de Flash FM, el nostre mega crack de la setmana. This is Flash FM. Què tal, família? Com estem, eh? Hem començat nova hora amb el mega crack, l'una na más del Mike Tower. Són les 7 del vespre, passen uns minutets, estem a gust. Estem en aquest tardeo que hem muntat aquí a la ràdio avui, que es diu El Poder del Ritme, que es diu Flash FM, i que realment és com una festa, una discoteca, on sou benvinguts, benvingudes, i on espero que estigueu còmodes i escolteu tot el ritme que us fa falta. Clar que sí, vinga, va!
1: Flash, en directe, a Flash FM, Armand Maravalle.
0: Aquí estic per acompanyar-vos fins les 9 del vespre.

0: Elles són la Becky G al costat de la Karol G. Semblen germanes. Oh my God, com diuen els americans, OMG, amb aquesta cançó que es deia Mami. Sonant, com sempre, el poder del ritme de Flash FM quan gairebé passen 10 de les 7. Anem amb Juan Magán i Omar Montes. Amb això d'aquí, que es diu Ayer la vi.
1: Ayer la vi desde hace mucho tiempo y...
2: Con su amiga en una calle de Madrid.
1: Me arrepiento tanto de haberte dicho adiós.

0: Montbuit. El 25 i 26 de juliol torna una de les proves més veteranes del calendari de trail. Torna el Mountain Festival com a Pedrosa by Emon. Recorreguts de 36, 24 i 19 quilòmetres i també la Vertical. I un munt d'activitats de muntanya pensades per a tota la família. Inscriu-te ara a skyracecomapedrosa.com. La prova que et porta al sostre d'Andorra. Organitzat per Oci en Desport.
1: Aquest estiu, el futbol és a la platja i el cinema a la fresca. Descarrega't l'app de Movistar Plus i gaudeix de totes les sèries, pel·lícules i esports des del teu mòbil o tauleta. A més, a Andorra Telecom et regalem una funda impermeable per al teu mòbil. Vine a recollir-la a la nostra botiga abans que s'esgotin. Informa-te'n a andorratelecom.ad.
2: Encara no coneixes la menjadora del 5D? Si busques cuina casolana amb plats pensats per tothom i dietes alimentàries, cuina vegana, productes sense gluten o per al·lèrgies, ven a descobrir-nos.
3: La menjadora del 5D. Som a la plaça de les Fontetes de la Massana. Fes la reserva al 727-377.
2: La menjadora del 5D. La tradició i la modernitat.
4: Tothom en parla i tu no saps de què va, oi? Flash FM Andorra. 93.8.
5: Siento que também me deseja.

És el Baifo, és el Chiquillo, és el Caprichoso, pel niño i per la niña, una mica de Quevedo al costat de Nueva Línia, sonant a Flash, just abans d'apostar pel Bad Bunny un cop més, clar que sí. Vale. Va, que ens porten cap a PR. Flash of

Aquí apostem per tots els pals, mentre tinguin ritme. Escoltàvem fa un moment el Xica 305 de John Summit and Fate. Això també molt tranquil, t'entra bé a aquesta hora del vespre. Mora i De La Rose amb Aurora. D'aquí no res, també la Su i el Món DJ col·laboren amb Sopa de Cabra, amb un tamarro dels nous, que és molt xulo, la veritat, eh? Et diu Camins, Somnis i Promeses.

Són el de la Ossa i el Quevedo, posant-se intensos amb aquest tema nostàlgic que es diu Still Loving, sonant a Flash FM. Va, que arribarem a les 8 del vespre i ho farem amb una mica de lliçó de francès. Com porteu el francès? Sabeu bien? Doncs vinga, va, sona el maladí, alé, alé, alé.

cantem bingo! Barcelona, 105.7. Tarragona, 101.8. Lleida, 104.1. Girona, 99.6. I encara en queda més, però no hi caben ni amb calçador. Busca la teva freqüència a flashfm.cat per escoltar-nos on vulguis. Flash FM, portant el poder del ritme a tot arreu.

0: Sí, senyor, aquí els teniu una vegada més començant nova hora amb el nostre número 1 del Calibre 45 aquí a Flash FM, el tema més calent de tots els que posem a Quevedo. I Elvis Crespo, clar que sí. This is Flash FM. Es diu La Graciosa, talent posada a Flash per començar nova hora, l'última que passarem junts aquest vespre de divendres. Ja estem en ple cap de setmana, estem a gust, estem de bon rotllo i estem de bon ritme. Soc el Maravall i t'acompanyaré fins a les 9, vale? Vinga, va, som-hi!
1: En directe a Flash FM, Armando.

De My Towers, al costat de Jay Wheeler, col·laborant fa ja 6 anyets amb aquest hit que es deia La Curiositat, sonant en directe a Flash FM, El Poder del Ritme. Tenim la fórmula, la del ritme, s'assembla molt a la de la joventut i a la de la felicitat. És que en sabem alguna cosa aquí, eh? Va, anem amb BL. Flash.

0: buit.
1: Tens una floristeria, una fleca, una botiga de moda o un altre comerç? Doncs això t'interessa i molt. Perquè ara, amb BanBank, tens el compte corrent remunerat fins al 2% i el TPB amb 0% de comissió. A més, t'hi pots sumar a la campanya Aquí amb BanBank i et regalem 500 euros cada any. Recorda, compte corrent fins al 2% i TPB amb 0%. Campanya dirigida a comerços d'Andorra. En Banc, el millor per al teu negoci.
2: Hi ha estius que es viuen diferent, on l'aire pesa menys i la mirada arriba més lluny. On recorre les muntanyes en e-bike. Caminar entre cims, jugar al golf més alt d'Europa o viure l'aventura al món màgic. On perdre't en un laberint i retrobar-te a taula. Perquè aquí dalt, tot canvia de perspectiva. Gran Valira, un estiu a l'altura. Més informació a granvalira.com.
3: Protegeix els més joves mentre naveguen per internet, tant a casa com al mòbil. Amb Internet Protegit d'Andorra Telecom, garanteixes un accés segur i responsable a pàgines web apropiades. Activa Internet Protegit gratuïtament a la botiga online d'Andorra Telecom.

No sé jo si les vostres famílies o els vostres companys de feina, de classe, del que sigui, s'hauran cansat de vosaltres, però aquí a Flash ens passa una cosa, que és que hi estem parts de nosaltres perquè no parem de repetir-nos-ho. Ens creuen pel passadís i comencem. Tu me tienes loco, loco. No ens podem treure del cap aquest loco, loco del Gordo, igual que no ens podem treure del cap el Bad Bunny i el seu... Flash.

No hi falta ningú aquí, eh? La Noel AA, Daddy Yankee, la Karol G, l'Ozuna, el J Balvin, hi són tots, eh? No sé, clar, podries demanar també que hi fossin, jo què sé, el Bad Bunny o el Mike Towers i tal, però ja seria abusar, potser. Això es diu China, el remix sonant a Flash FM. Quan pràcticament arribem ja a quarts de nou del vespre, animant el cotarro aquí, aquesta festa que tenim muntada, anem amb la Villa.

Esteu escoltant aquesta hora Flash FM, l'emissora, la ràdio que has de tenir connectada al teu cotxe el dia que hi puja la noia que t'agrada o el noi que t'agrada per impressionar-los, eh? Perquè diguin, ostres, aquest en sap, aquest en té molt de ritme, aquest és bon partit. Doncs aquí estem per acompanyar-vos a tota hora, clar que sí. Concretament ho fèiem amb el petit Oa, el nou èxit de l'Anna Mena i de la Lola Índigo. Si us fa falta ritme, aquí en tenim a totes hores, com la següent, per exemple.

0: Vinga, és el ritme eufòric, absolutament piastero, eh? Això anima a un mort. És Steve Aoki al costat de Farruko i Gracie amb aquest tema que es diu Ja Paqué, un dels èxits més grans d'aquest estiu 2026 sonant a La Camana. A més, jo que us acompanyo fins a les 9, ja tinc triades les properes cançons que us posaré. De moment, confiem en la Shakira al costat del BL.
1: Quiero vivir contigo algo nuevo. Yeah.

0: Són el Jay Wheeler i l'Omar Kurz, que estan especialment tristos en el final d'aquesta cançó del De Lejitos Remix. Res a veure amb com estem nosaltres, que estem aquí amb l'energia de cap de setmana. I a més, jo que ja vaig plegant aquesta hora, que us he acompanyat des de les 5 de la tarda, en aquesta tarda de divendres 24 de juliol. Espero que tingueu un bon cap de setmana. Anem plegant, anem dient adeu. Ens veiem a qualsevol de les festes que tenim aquest fin de aquí a Flash FM, sigui la Foliola, sigui el Bons, etc, etc, etc. Ja sabeu que estem aquí 24-7 amb tot el ritme que us fa falta. Ha sigut un plaer acompanyar-vos. Anem a acabar una mica més amunt aquesta tarda de divendres. Vinga, família, flasheros, a flasheres, amunt!
1: This is Flash FM. Flash! En directe a Flash FM, Armand Maravalle.
0: Apa, bon cap de setmana! Otra

Muna. Sisi. Ani Muna. Apepe. Flash FM. Son las 9.

sortir de festa amb el parquineo radiofònic més calent d'aquest estiu. Comença la sessió del Maxi Flash. Des d'ara i fins a les 3 de la matinada amb Víctor Ortega, el teu DJ de cap de setmana.